Hem sentit l'obra titulada El límit de l'abisme per 7 violoncels i 2 waterphones de la compositora Sofia Gubaidulina. L'hem sentit interpretada per ella mateixa i Víctor Suslin, waterphones, i el conjunt de 7 violoncel·listes format per Julius Berger, Niklas Eppinger, Alexandra Oar, Diego García, Yuna Chui, Yun Yung Wang i Tai Yang Zhang.

0: Catalunya Música.
1: Christopher Hogwood dirigeix la versió de la música de Händel que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, la del Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, i la dirigeix al capdavant de l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston.

0: Aquest era el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, i l'hem sentit en la versió que en feia l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb música de cambra de Robert Schumann. Hem escollit la sonata per violí i piano número 2, opus 121, interpretada per Ara Malikian, violí, i Serhii Kradyan, piano.

Música de cambra de Robert Schumann. Era la sonata per violí piano número 2, opus 121, tal com l'interpretaven el violinista Ara Malikian i el pianista Serhii Karadian.

El vespre d'aquell mateix dia, el diumenge, és la traducció al català del títol de la cantata número 42 de Johann Sebastian Bach, la cantata que sentirem tot seguit a Catalunya Música, interpretada per la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesne, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrefeiger.

0: La cantata número 42 de Johann Sebastian Bach és la que sentíem, la cantata al vespre d'aquell mateix dia, el diumenge. I us l'hem ofert en la interpretació de la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesne, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale que dirigia Philipp Herrefeige.
1: Nocturn. Us convidem a sentir Pins de Roma, un poema simfònic d'Ottorino Respighi en la versió de l'Orquestra Simfònica de San Francisco dirigida per Edo de Vart.

Hem sentit el poema simfònic Pins de Roma, d'Ottorino Respighi, en la versió de l'Orquestra Simfònica de San Francisco, dirigida per Edo de Vart.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit sentirem la música de Joan Manent, Belvedere, una obra per a flauta i piano, és la que us proposem, interpretada pel flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla.

0: El flautista Bernat Castillejo i el pianista Adolf Pla oferien la peça per a flauta i piano de Joan Manent titulada Belvedere.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Piotr Ilich Txaikovski és l'autor de les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra, l'opus 33 del compositor rus, que tot seguit sonaran a la sintonia de Catalunya Música. Avui les sentim interpretades pel violoncel·lista Yo-Yo Ma amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh, dirigida per Lorin Mazel.

0: Eren les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra de Piotr Ilich Tchaikovsky, el seu opus 33. Yo-Yo Ma, el violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh les interpretaven sota les directrius de Lorin Maazel.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

0: Hem sentit la pianista Alicia de la Rocha interpretant la sonata per piano Kegel 279 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem ara el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms, en la versió de la violinista Anne-Sophie Mutter i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que l'acompanya, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Aquest era el concert per a violí i orquestra en re major, l'opus 77 de Johannes Brahms, i n'hem sentit la versió de la violinista Anne-Sophie Mutter i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Herbert von Karajan.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb la sinfonia número 6 en la major d'Anton Bruckner, interpretada per l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Schelli.

Sentíem l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Ricardo Chailly interpretant la sinfonia número 6 en la major d'Anton Bruckner.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Aquest diumenge les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem la suite de la música incidental Le Marchand de Sable qui passe. És l'opus 13 del compositor francès Albert Roussel i la sentirem aquí a Catalunya Música, interpretada per l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.

0: Albert Roussel és l'autor de la música que tots just sentíem, la suite de la música incidental Les Marchands du Sable qui passe. És el seu opus 13 i l'interpretava l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació el concert per a violí i orquestra número 1 en si bemoll major, Kehl 207 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen Gidon Kremer, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 1 en si bemoll major Kühl 207 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Gidon Kremer, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: La música del compositor polonès Henryk Gorecki és la que sentim.

Direm tot seguit a la nostra sintonia. Avui us oferim el seu concert per a piano i corda Opus 40 amb Anna Goretzka, al piano, i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigida per Antoni Witte.

0: Heinrich Goretzky és l'autor del concert per a piano i orquestra de corda que ara sentíem, el seu Opus 40, una obra del 1980 a la que hem sentit amb Anna Goretzka al piano i l'Orquestra Filarmònica de Varsovia, dirigida per Antoni Witt.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, sentireu ara el preludi de l'òpera Mefistòfil de Rigo Boito en la versió de la National Philharmonic Orchestra, sota la direcció d'Oliviero De Fabritis.

0: La National Philharmonic Orchestra, dirigida per Oliviero de Fabritis, ens oferia el preludi de l'òpera Mefistòfil de Rigo Boito.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
1: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
0: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de cobla, la cobla tal com sona.
4: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la 1 del migdia.
2: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un nou matí. Vet aquí que avui encetem la nostra habitual banda sonora, com de costum, però, si us sembla, avui li donarem un toc així com de English breakfast, és a dir, esmorzar anglès, o potser hauríem de dir English Breakfast Sound. I és que avui començarem amb una obra que d'alguna manera Elgar descrivia com alegre, londinenca, honesta, sana, divertida i forta. És una obertura de concert que va escriure entre 1900 i 1901, que va estrenar el juny de 1901 al Queen's Hall de Londres. Ell mateix va dirigir aquella estrena i va ser tot un èxit. Es va convertir ràpidament en una de les obres més populars a l'Anglaterra terra del seu temps. Obra vigorosa, brillant, amb tocs humorístics i algun episodi d'aquells lírics que li dona aquell contrast que fa que aquestes músiques ens acabin agradant a tots. Bé, doncs, si us sembla, disposem-nos a fer, a començar aquest English Breakfast Sound amb la In London Town, o també anomenada Cocaine, obertura de concert, opus 40, d'Edward Elgar.

Hem començat avui amb una d'aquelles obertures simfòniques molt estimades pels melòmans britànics. És aquesta obertura titulada Cocaine, també amb un subtítol, In London Town, a la ciutat de Londres, opus 40. Elgar la va dedicar als meus molts amics membres de les orquestres britàniques. I és que, Elgar, en aquell moment estem a primeríssims anys del segle XX, cap al 1901, que és quan es va estrenar. Vaja, era conegut fins i tot per la ràdio de les clavegueres de Londres, sobretot en els ambients musicals. Havia dirigit molt, era un senyor encantador i la música connectava amb aquell, diguem-ne, Londres post-victorià. L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, ens interpretava en aquesta obertura opus 40 de concert. I així hem començat, de manera solemne i simfònica, el nostre English Breakfast Sound, aquest esmorzar sonor anglès, que continuarem amb un dels moltíssims homenatges que a la música britànica van fer els compositors europeus. I hem triat a Beethoven, el compositor d'ascendència renana, havia nascut a Bonn i després, doncs, adoptat pels austríacs, concretament pels vienesos. L'any 1803, efectivament, el mateix any que componia la Simfonia Heroica, va escriure 7 variacions sobre l'himne britànic God Save the King, 7 variacions.

Accions i coda escrites en do major. Una partitura, aleshores, molt popular ja a l'Europa continental i que nosaltres podrem sentir tot seguit.

0: Aquestes són les variacions per piano que l'any 1803 Beethoven va escriure a partir de l'himne britànic God Save the King. Era la interpretació que ens feia el pianista Alfred Brendel. I després de sentir l'obertura Cocaine Opus 44 d'Edward Elgar i aquestes variacions sobre l'himne britànic God Save the King de Beethoven, sembla que ha quedat clar que avui estem fent un English Breakfast Sound.
1: El primer temps.
0: Efectivament, i li estem donant solemnitat en aquest primer temps tan british, aquest esmorzar sonor anglès que continuarem tots proposant-vos la música d'un dels monarques més famosos de la història britànica, el rei Enric VIII. Sí, sí, el rei de les sis senyores, el rei que va trencar amb l'Església Catòlica, el pare de Maria Tudor o de la reina Elisabet I. Sabíeu que Enric

VIII li encantava la música, li encantava la dansa, que tenia una col·lecció de més de 100 instruments en el seu patrimoni privat, que a més de jove va ser compositor, que fins i tot se li van arribar a atribuir músiques que ell no va escriure, com per exemple aquella famosa cançó Greensleeves. Però vaja, sí que n'hi ha que va escriure el monarca, i potser la més cèlebre de totes és una cançó a tres veus, en la línia polifònica pròpia del Renaixement, que és l'època que li va tocar viure, una cançó de caràcter festiu i de polifonia homofònica que s'anomena Pastime with Good Company.

Música que ens ha portat a començament del segle XVI. Concretament, els musicòlegs apunten que podria tractar-se d'una composició del 1513, just a l'època en què Enric VIII es casava amb la primera de les seves sis dones, que era ni més ni menys que Caterina d'Aragó, germana de Joana la Boja i, per tant, filla dels Reis Catòlics. Aquí va començar tot el tema de la futura escissió de l'Església, arran de voler separar-se de Caterina i voler-se casar amb Anna Bolena, aleshores va ascendir-se creant l'Església Anglicana. Abans de tot això va compondre, entre altres petites obres, aquest Pastime with Good Company. Temps d'esbarjo amb bona companyia vindria a ser més o menys el text traduït d'aquesta peça que ens interpretava The City Waits Concert. Un altre tema que no ens pot faltar en un Breakfast Sound avui, doncs, seria la cançó que abans esmentàvem, Greensleeve, de totes les cançons que es van posar de moda en els temps de Shakespeare a finals del segle XVI, més enllà de la mort d'Enric VIII, naturalment. Els temps de Shakespeare, finals del XVI i principis del XVII. Es van posar molt de moda les anomenades lute songs, cançons amb llaüt, i la més cèlebre d'autor anònim és aquest Greensleeve, que traduït literalment vol dir mànigues verdes. És l'apel·latiu carinyós amb què el noi que canta la lletra recorda a la que va ser el seu primer

gran amor, l'anomena Greensleaf, probablement perquè la noia portava aquelles sobremànegues típiques de l'època de color verd, segurament el seu color predilecte. I ell la recorda, i més enllà

És una de les cançons, podríem dir allò de bandera del repertori de les Lute Songs, cançons amb llaüt propi de finals del segle XVI, fins i tot principis del XVII. Aquesta està, òbviament, a la segona meitat del segle XVI, d'autor anònim, i a més hem recuperat una d'aquelles gravacions que en el seu moment va fer furor. Aquesta veu gairebé espiritual que caracteritzava un dels contratenors pioners a Europa, Alfred Deller, acompanyat pel seu avi habitual llautista Desmond Dupré, la cançó Green Sleeves. Però vaja, quan parlem de música britànica, si hi ha un nom que de seguida ens ve al cap, és el nom de la figura de Henry Purcell. Apa, que no ens ha acompanyat alguns matins aquí al primer temps de Catalunya Música, alguna de les seves obres. Ens agrada retrobar Henry Purcell i sabem que tots els malòmens que ens esteu escoltant, quan descobriu el subtil encant de la seva música, ens hi acabem enganxant. Clar que, a vegades, amb aquests grans compositors, sí que cal donar una empenteta i saber una mica de què van les lletres per entendre el perquè de la música, està clar. En aquest cas és més simple, és una de les obres del repertori anglicà, podríem dir, de Henry Purcell, repertori litúrgic propi de l'Església Britànica. És el We Praise, en llatí seria el Te Deum, Te Deum número de catàleg 232.

bonic, sobri, elegant, però preciós, aquest Te Deum, que Henry Purcell va escriure un any abans de morir, el 1694. En aquest cas, ja sabeu, els Te Deum són cants d'acció de gràcies a Déu, i aquí era donar gràcies a Déu pels valors de la música, ja que aquest Te Deum anava destinat a homenatjar Santa Cecília, patrona de la música, que se celebra cada any el 22 de novembre. Hem pogut sentir aquesta interpretació de Tessa Bonner, soprano, Kai Bessel, contral, Polak New, tenor, Peter Kuibash, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra del Collegium Vocale dirigits per Philippe Herrebeige. La música de Henry Purcell, que ja ens porta cap a l'anomenada Glorious Music, que entre ell i sobretot després, quan arribarà a Londres, Handel, s'anirà consolidant. És un dels episodis que acostuma a tocar-nos el cor sempre que gaudim d'aquestes pàgines com la que acabem de sentir. Després de Henry Purcell arriba la música de Thomas Arne. Arne va ser un compositor britànic que va ser contemporani, un pèl més jove que Handel, i per tant la seva música ja reflecteix la contundència de l'impacte que Handel va representar pels músics britànics. L'any 1740 va escriure una mascarada destinada a la celebració de l'aniversari de la princesa Augusta, germana del futur rei Jordi III i dona del príncep de Gales. Vet aquí, doncs, que aquesta mascarada es va estrenar a la casa de camp de Frederic, príncep de Gales. El text era de David Mallet i de James Thompson, i aquesta mascarada o petita cantata escènica amb el temps es va convertir en oratori. I, sobretot, el mèrit de l'èxit d'aquesta mascarada titulada Alfred és de l'escena final.

Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, és el que ens deia aquest cor final de la Mask o cantata escènica Alfred. Era el final de l'acte tercer, l'últim acte d'aquesta partitura del compositor Thomas Arne, compositor britànic, com heu pogut comprovar, dels temps de Handel. La influència de Handel és més que tangible, veritable glorious music. També la de Thomas Arne, que acabem de sentir, interpretada pels solistes Jennifer Smith, soprano, Christine Brains, soprano, David Daniels, contratenor, Jamie McDougall, tenor, amb el cor i l'orquestra barroca Filharmonia, dirigits per Nicholas Madjigan. La música de Thomas Arne, que ens arrodoneix aquest English Breakfast Sound amb què avui ens estem llevant a primer temps a Catalunya Música. I vet aquí que saltem una mica en el temps i ens

Anem altre cop cap a Eduard Elgar, que ha estat el compositor amb el que hem començat avui la nostra selecció. Eduard Elgar, que just va escriure l'any 1902 la Oda per la coronació, opus 44, del rei Eduard VII i de la reina Alexandra. Per l'escena final d'aquesta oda de la coronació, endevineu quina música va recuperar el compositor. Doncs va recuperar la famosa melodia de la primera de les seves 5 marxes de pompa i circumstància, naturalment posant-li lletra, perquè en la versió original no n'hi havia. I la lletra diu allò de Land of Hope and Glory, terra d'esperança i de glòria.

Parlant de música gloriosa, aquí un bon exemple, aquest cor final, Land of Hope and Glory, Terra d'Esperança i de Glòria, és el final de l'ou de la coronació, opus 44, d'Edward Elgar, que hem pogut sentir en el cor del King's College de Cambridge, també hem pogut sentir l'Orquestra Filharmonia, tots dirigits per Philip Ledger, a part de diversos solistes, interpretant aquesta música que va sonar per la coronació d'Eduard VII l'any 1902. I mira, ves per on, el 1937, quan van coronar a Jordi VI, la música que va sonar, entre altres, va ser aquesta Crown Imperial, marxa de la coronació, composta per William Walton.

0: Wow, quina marxa, Crown Imperial, Corona Imperial, marxa de la coronació per el rei Jordi VI. L'any 1937 va ser quan la va escriure William Walton. N'hem sentit un arranjament per metall, per banda, que ens interpretava la secció de metall de l'Orquestra Simfònica de Chicago. Amb la música de Walton hem completat aquest recorregut que avui hem anomenat English Breakfast Sound.
1: El primer temps.
0: I en ple de Glorious Music, sonant des del matí, des de primera hora, arribem ja a la secció final del nostre primer temps d'avui. I avui us volem proposar un breu recorregut per una gravació, un enregistrament que ens va cridar molt l'atenció, ja té uns mesos. El va publicar la firma discogràfica Ramé. Un disc titulat Au Salon de Josephine, el Saló de Josefina. Josefina de Beauharnais, que va ser la primera dona de Napoleó Bonaparte. Havia estat casada amb el senyor de Beauharnais, amb qui va tenir els dos fills, i després es va casar, ja vídua, amb Napoleó, que era 6 anys més jove que ella. Va ser una emperadriu que va desenvolupar amb la seva família i a la cort un ritme a la moda, i fins i tot va donar forma, d'alguna manera, el gust musical francès de l'època. Josephine, recordeu que organitzava concerts setmanals en el castell que més li agradava, un castell que està a pocs quilòmetres de París, Le Château de Malmaison, la seva residència predilecta, i en allà comptava amb la presència de músics molt famosos, alguns d'ells celebritats europees. També s'hi celebraven vetllades musicals informals gairebé cada dia. Aquesta gravació que avui tenim a les mans ens proposa alguns fragments curiosos. Alguns són òperes de l'època amb àries transcrites per ser interpretades amb acompanyament de piano. D'altres són petites cançons que sonaven perquè a la Josephine de Beauharnais li encantava a casa seva. Vaja, un viatge cap a un recorregut, diguem-ne que molt poc habitual, això sí, molt francès, i el començarem precisament amb la música, amb una de les populars cançons a l'època del compositor Pierre Jean Garat. Pierre Jean Garat va ser un compositor francès, havia nascut prop de Bordeus, va ser un cantant basc francès, compositor, va estar doncs treballant a París, va tenir problemes amb la revolució, amb els jacobins, després va tornar altre cop a París, va esdevenir professor de cant del Conservatori de París i, de fet, a l'època es va convertir en un gran partidari de les òperes de Gluck contra les òperes de Händel. En el seu catàleg hi destaca per popularitat les seves cançons, i precisament en sentirem una, Il était là.

Quina preciositat de melodies les que ens proposen en aquest enregistrament. Colline Dutilleux, mezzo-soprano, i en aquest cas l'arpista Pernella Marzorati. Era la cançó Il était là del compositor i cantant Pierre-Jean Garat. La música que escoltava Joséphine de Beauharnais, la primera dona de Napoleó, a la seva residència predilecta, al castell de Malmaison, potser una de les bombes, si no ho sabíeu, és que la filla de Joséphine, Hortense de Beauharnais, filla del seu primer marit, també va ser compositora. Per situar-vos una mica, aquesta noia, Hortense, va ser obligada a casar-se amb un germà petit de Napoleó i aquest matrimoni van ser els pares del futur Napoleó III. Per tant, Hortense de Beauharnais és la mare de Napoleó III. Va, que completarem avui el nostre primer temps sentint un trosset d'una de les seves cançons, L'Orage.

0: Ja veieu, avui amb tempesta acabem l'orage, l'oratge. Una de les cançons d'Hortense de Beauharnais, filla de Josephine de Beauharnais i mare de Napoleó III de França. En aquest disc amb Colin Dutilleux, mezzo-soprano, i Aline Zilberay, forte piano. Ja sabeu, demà hi tornem amb més música ben d'hora, ben d'hora. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori.

0: I, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia, bona hora, són les 9. És dissabte, Catalunya Música. Comencem amb aquest nou cap de setmana. Aquest So de Cobla, Laura i Albert, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, nois.
3: Bon dia a tothom.
1: Avui anirem una mica carnavalescos, concretament al concert que va obrir la primera temporada, molt especial en el Palau de la Música, d'un gran cicle.
2: Sí, va obrir el primer cicle Cobla, Cor i Dansa, un concert de temàtica carnavalesca el 1999, que va ser el concert inaugurat de la primera temporada d'aquest cicle, al Palau de la Música. Va ser un cicle estable que es va establir en base a la proposta de Jordi León, director llavors de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, mitjançant Jaume Comelles, director de la Revista Musical Catalana.
3: A banda de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que n'era la formació resident, el cicle incorporava regularment altres cobles convidades i obria la porta a directors i solistes procedents del món simfònic i coral. Cada temporada s'hi encarregaven obres de nova creació, pensades expressament per ser estrenades en aquest marc, i el projecte es va mantenir viu durant 12 temporades.
1: Anem, per tant, aquell 21 de febrer de 1999, aquest primer concert que inaugurava el cicle, amb la Sant Jordi i Jordi León a la direcció i un concert enregistrat pels companys de Catalunya Música.
2: I on s'hi van escoltar obres de Juli Garreta, Antoni Agramont, Josep Serra, però també contemporanis com Manuel Oltra, Blai, Veu Mala o el mateix León.
1: I començarem per Oltra. Una de les grans personalitats del món de la música a Catalunya, durant la segona meitat del segle passat, va deixar un catàleg de més de 300 obres de tots els gèneres dins el seu catàleg, obres per a cobla. Avui n'escoltem una de primerenca, Les variacions per a infants, un ballet fantasia sobre un tema popular, escrit l'any 1959, una versió d'una obra per a piano que va compondre anteriorment.

0: Hem començat amb aquesta obra de Manel Oltra que obria el primer concert del Cobla Cor i Dansa del Palau l'any 1999.
1: Dissabtes a les 9, So de Cobla.
2: Seguim amb la producció vuitcentista de Josep Serra i ho fem amb un ball de plaça que ens situa en la pràctica d'instrumentar ballables de saló per a orquestra de plaça estesa en la darrera dècada del segle XIX. Josep Serra, un dels màxims exponents d'aquest repertori, va escriure el vals Mr. Jacks l'any 97 i ha esdevingut un dels seus ballables més conegut d'entre les masurques, pasdobles, rigodons i scottish que trobem al seu catàleg. Endinsem-nos, doncs, per un moment en aquesta gresca dels envelats de finals de segle de la mà de la cobla interpretant Mr. Jacks.

0: Aquest era Mr. Jax amb la copla Sant Jordi, aquest vals de Josep Serra que acabem de sentir en aquest so de copla d'avui, dissabte.
1: A Catalunya Música, so de copla. Una hora per canviar conceptes.
2: Antoni Agramont, fiscornaire, director i un dels compositors més prolífics del segle XIX, se li atribueixen més d'un miler de sardanes, segons Músics per la Copla. I és el següent protagonista del programa que us oferim avui. Escoltarem La Gallinaire, una de les seves peces més difoses. Agramont va ser una figura clau a Castelló d'Empúries. Va fundar la primera copla de Castelló, l'Orquestra Copla Empordanesa, també coneguda com a Orquestra Agramont. La seva música, molt popular en el seu temps, destaca pel virtuosisme i pel protagonisme que dona tots els instruments de la copla. La Gallinaire n'és un bon exemple, una

0: Aquesta era la sardana La Gallinaire d'Antoni Agramont, interpretada per la Cobla Sant Jordi sota la direcció de Jordi León.
1: La Cobla, des dels clàssics als contemporanis.
2: I una de les sardanes que van sonar en aquest concert inaugural del Cobla Cor i Dansa l'any 99, doncs va ser La Mosca, sardana viva, enginyosa, que reflecteix el sentit de l'humor de Juli Garreta. Formava part d'un petit cicle de sardanes de caràcter juganer, juntament amb La Bruixa, La Rosada, La Gaita, La Fada i La Calàndria. Aquesta n'és La Mosca amb la Cobla Sant Jordi.

0: Aquesta era La mosca, de Juli Garreta, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la direcció de Jordi León.
1: Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan, cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
2: I seguim amb la sardana número 50 del figuerenc Antoni Junca, La gatzara carnavalesca, escrita l'any 1946 i premiada en el concurs sardanístic organitzat per l'Associació de la Premsa de Barcelona.
3: L'Associació de la Premsa de Barcelona organitzava un concurs de composició per a cobla.
2: Exacte.
3: És com si ara el Col·legi de Periodistes fes un concurs de composició per a cobla. No li veig.
2: Què passarà?
0: Quim, has d'iniciar-ho, això.
3: No, estic col·legiat, vull dir, podria proposar-ho.
2: Així va començar, segurament, una conversa de bar.
3: A la ràdio, exacte.
2: Doncs és una sardana festiva en què reconeixerem melodies populars de les cançons Ton pare no té nas, El senyor Ramon o Jo te l'encendré, entre d'altres, així com efectes sonors dels diferents instruments que ens representen aquest caràcter alegre i esvalotat de la festa de Carnaval.
3: I instruments de joguina, fixeu-vos-hi bé.
2: Doncs escoltem amb atenció aquesta gatzara carnavalesca d'Antoni Junca.

0: Gatzara carnavalesca. L'Albert s'ha quedat amb ganes de dir alguna cosa abans d'escoltar-la. Digues, digues.
1: No, no, perquè el Jordi León em va explicar que havia demanat als músics de la cobla que portessin sonalls.
0: Espantasogres.
1: I, sí, objectes, bueno, joguines dels seus fills. I clar, tothom va portar coses i va començar a sonar... Ho heu sentit, no?, que sona de tot.
0: Sí,
1: una
0: sí,
1: mica,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Això, va explicar l'anècdota.
0: Està bé, està bé. Una bona proposta de carnaval, aquesta gatzara carnavalesca d'Antoni Juncà. L'hem sentit amb la Copla Sant Jordi, en el Copla Cor i Dansa l'any 99. I ara seguirem...
1: Amb una figura clau de la música per a Copla del Rosselló, amb Max Abar, instrumentista de tiple, tenora, fundador de diverses coples i professor del Conservatori de Perpinyà, on va crear un mètode pedagògic molt influent que encara avui s'utilitza. Com a compositor deixa més de 100 sardanes, nombroses obres i harmonitzacions amb títols tan populars com Saratana, El Vallespí o L'Avi Bevedor. En el concert que us oferim avui es van interpretar dues peces de lluïment per a flabiol, Elsa i Espavilat, escrites el 1995. Les escoltarem tot seguit amb la interpretació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la direcció de Jordi León i el flabiolaire solista en Jordi Figueró i Voltà.

0: Aquests eren els dos divertiments per a Flabiol i Cobla de Max Avar, interpretats per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb Jordi Figaró al Flabiol.
1: No sempre és una sardana, però sí sempre és so de cobla.
2: Bé, si aquest concert tenia tota aquesta part d'autors, diguem-ne, clàssics, també n'hi havia uns quants de contemporanis. I que els sentirem ells mateixos explicar-nos les obres que es van interpretar. En el cas de David Puertas, doncs, hi portava la sardana de la sardina.
3: És una de les meves sardanes, de les poques que encara de tant en tant es poden sentir a les places. N'he fet poquetes de sardanes, però gairebé cap d'elles es toca gaire sovint. Però aquesta sí, suposo que és pel títol, que és simpàtic. Mira, això ve de l'any 1996. Ja fa molt de temps, això, gairebé 30 anys. Jo col·laborava aleshores amb Ràdio 4, feia el programa Festa Festa, amb en Jesús Ventura. I em van convidar d'un altre programa de la casa, de Ràdio 4, que portava la Pepa Fernández, la gran periodista, em van convidar a parlar de sardanes. I ella mateixa em va preguntar, hi ha alguna sardana que es tituli De la sardina? I ja veus que era un programa molt seriós. I jo li vaig dir, no ho sé, ho buscaré, però si no existeix, l'escriuré jo. I vet aquí que em va tocar escriure-la.

0: Aquesta era la sardana de la sardina de David Puertas amb la cobla Sant Jordi.
1: Sí, és una sardana. So de cobla. A Catalunya Música.
2: I continuem escoltant un dels compositors que també va participar en aquest concert, en aquest cas Joan Josep Blay, que ens explicarà la seva sardana Lleugerament borratxo.
3: Perdo la memòria, no sé si per efectes etílics o pel vici de fer anys. El cas és que ja fa molt de temps escriure una sardana representava complir una sèrie de requisits melòdics i rítmics molt concrets, que buscaven el beneplàcit d'un públic desitjós del gaudi de la sardana, sense gaires sorpreses, res que pogués trencar les seves perspectives sardanístiques. Barrejar compassos simultanis diferents ja s'havia fet. Tenim exemples importants a Xuny d'en Garreta, però és clar, això era una sardana de concert i el sardanista continuava preferint a Bou, Marrós i molts altres. Barrejar compassos trencava la regularitat de la dansa i no semblava un procediment gaire popular. Jo mateix ho vaig fer amb la cançó de Falda per l'Albada, guanyadora d'un premi Ramon Serrat, que a la vegada no va ser gens ben rebuda pel públic. I va recrear l'etèrnica polèmica de la sardana de plaça, la sardana de concert, bé, tots ho coneixem. Ara bé, vaig trobar la solució. Tot radicava en el títol. L'entortolligament rítmic quedava totalment justificat si el dansaire anava lleugerament borratxo. I d'aquesta forma tan senzilla, el públic va acceptar aquest atreviment des d'una visió un tant humorística, és clar. Per sort, avui en dia això ja no és cap novetat. Sí, ho va ser en els anys 80 del segle passat. Avui, per a mi, ja no ha estat res més que una petita aventura casolana.

0: Lleugerament borratxo de Joan Josep Blai amb la Copa Sant Jordi, sota la direcció de Jordi Leons. Estem escoltant aquest enregistrament de l'any 1999 en el primer concert del primer cicle del Cobla Cor i Dansa al Palau, i encara tenim alguna peça més.
1: Precisament d'un dels intèrprets de la Copla Sant Jordi d'aquell moment, que és en Joan Jordi Baumala, contrabaixista, fill de Sabadell, que va presentar aquesta escena d'una part de les escenes del Bosc Mil·lenari que es titula La dansa de les fades dels noms, i que ell mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Després d'haver escrit diverses sardanes, jo tenia ganes de provar música per cobla no subjecta a la forma de la sardana, i em va semblar fer aquesta suite. De fet, els dos moviments, aquest dansa de fades i festa dels noms, per mi són els més interessants. Bé, s'ha de dir una cosa, que estan pensats per ser coreografiats. Si algú mai algun esbart s'anima a coreografiar-ho, aquesta seria la idea. I després també hi ha una segona suite que també porta 3 moviments. Clar, tots aquests noms estan basats en figures mítiques o de les llegendes del Pirineu. A la segona suite es veu més bé, no? Minairons, etc. Bé, doncs espero que disfruteu d'aquesta música. Salutacions i una abraçada a tots.

0: Aquesta era la dansa de les fades dels noms de la suite Escenes del bosc mil·lenari del compositor Joan Jordi Beumala, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: I així tancarem gairebé aquest concert que hem recuperat de la Fonoteca de Catalunya Música. Hem anat el 21 de febrer de l'any 1999 al concert carnavalesc que obria el primer Cobla Cor i Dansa al Palau, amb la Cobla Sant Jordi i Jordi León a la direcció.
0: Fins la setmana que ve.
1: Marxarem amb l'auca del senyor Esteve, que ens presenta així Jordi León.
2: Tothom que em conegui una mica sabrà que he estat un actiu impulsor del que podríem dir-ne la recuperació moderna dels bancs vuitcentistes, cosa que m'arriba per tradició familiar, ja que el meu avi, Manuel León, contemporani de Josep Serra, havia estat amb el seu instrument, el cornetí, un bon intèrpret dels ballables propis del seu temps i fins i tot n'havia compost algun. Doncs bé, pel que fa al repertori de balls vuitcentistes, jo, després d'haver-ne dirigit tants, no vaig poder-me resistir a la temptació d'escriure'n alguns, tot seguint els patrons propis de l'època. Així fou com va néixer aquesta rapsòdia que porta per títol L'auca del senyor Esteve, un títol que per ell mateix ja ens situa en una època, un ambient i uns costums. Tanmateix, una música que bé podria servir d'il·lustració musical a l'obra teatral de Santiago Rusiñol, de la que pren títol. Consta d'una introducció seguida de cinc seccions, cinc ballades,

0: És el coral final Herr, ich glaube, senyor crec, de la cantata Jesu, der du meine Seele, Jesús, tu que la meva ànima, número de catàleg 78 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyava el Magdalena Consort, dirigit per Peter Harvey.
1: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
2: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
1: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
3: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglar, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
3: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
1: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí un taller del Lutier monogràfic dedicat a la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri, a Barcelona. Al llarg del programa, doncs, sonaran algunes de les músiques que es van poder sentir el dia de la inauguració, també algun dels parlaments i entrevistes amb el mestre organer Albert Blancafort i els organistes Bernat Bailbé i Juan de la Rubia. També podrem escoltar la veu de la protagonista d'aquest esdeveniment, l'organista Montserrat Torrent. Avui arribem al taller del Lutier número 428. Poseu-vos còmodes, que comencem.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Al Duomo de Florència, que es troba entre les esglésies més grans d'Itàlia, hi ha un orgue que té el so més bonic que hagi pogut escoltar. I no sabria dir, com passa a Sant Pau de Londres, si a l'excel·lència del seu timbre hi contribueixen l'amplitud de la nau i la feliç arquitectura de l'edifici. A més, el senyor Matucci, l'organista, el tocava de meravella.
1: Charles Burney, viatge musical per França i Itàlia al segle XVIII.
2: El dilluns 18 de maig de 2026, l'oratori de Sant Felip Neri, de Barcelona, es va omplir de gom a gom per presenciar en directe la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent. Abans de començar l'acte, vaig poder parlar uns minuts amb Albert Blancafort, mestre organer de Collbató, al peu de Montserrat, on té el seu taller i on s'ha construït aquest orgue. Sentim aquesta conversa mentre de fons sona la música de Giovanni Pietro Baldi, interpretada per Guido Iotti, tal com va sonar el dia de la inauguració de l'orgue.

0: Hola, Albert.
1: Hola, com esteu?
0: Molt bé, moltes felicitats, abans que res, per culminar aquest projecte que va començar el teu pare. Recordem que ens hem de traslladar 60 anys enrere, exactament, no?
1: I tant, i de més en un moment on l'orgue era una qüestió bastant incipient. No estava tan normalitzat com ara, i per tant, per aquesta raó va costar tant poder tirar aquest projecte endavant.
0: I ara, per fi, després de molts esforços, recordo que vam parlar en el taller de Luthier en el seu moment, quan vau inaugurar i beneir l'orgue, la primera fase, per entendre'ns, i avui ja està tot, absolutament tot.
1: Sí, gràcies a Déu. I els ajuts que s'han pogut anar aconseguint a través de la Fundació, doncs s'ha pogut completar aquesta part que faltava, que era un gran nombre de registres, diguem-ne que avui finalitza la tercera fase, que disposa del tercer teclat, de la batalla, dels tubs, de la façana i d'una sèrie de coses que feien falta per completar aquest orgue, i ara esdevé una eina molt adequada per l'ensenyament, en primer lloc, i també doncs, pels concerts.
0: Parlem de les característiques de l'instrument.
1: Sí, i tant, com vosaltres sabeu, d'orgues n'hi ha de molts estils. I aquest en concret és un estil que se'n diu neobarroc. És a dir, és un orgue d'estil barroc, però, diguem-ne, amb una visió actual. O sigui, no és una còpia exacta historicista d'un instrument antic, però sí que agafa el que entenem avui en dia amb les sonoritats, la pulsació i totes les qüestions que fan per interpretar el millor possible la música barroca, la música ibèrica també, i també es pot interpretar altres tipus de música, però sempre estem en una estètica sonora

0: molt tirada cap al neobarroc, que va ser un moviment que va sorgir després de la guerra, i que després doncs, el meu pare va ser un dels primers, un dels pioners que van portar aquesta corrent que primer va sorgir a Centre Europa i després la vam portar cap aquí.
1: Tres teclats, si no m'equivoco, més pedaler, un bon nombre de tubs.
0: Són 50 registres, quasi 3.500 tubs. Aquesta no és una qüestió de quantitat, sinó és una qüestió més de qualitat, de matisos, de diferents tipus de sons, de registres, en el que es puguin fer combinacions diverses. A més, se li ha de sumar l'acústica que té aquest espai, que és molt bona. És una de les poques esglésies de Barcelona que tenen terra de fusta, i això ajuda que no hi hagi una reverberació tan llarga, i el punt de reverberació està en un moment que és perfecte.
1: En el moment en què parlem tu i jo és quan s'inaugura oficialment, però diguem que l'orgue ja porta unes hores de recorregut.
0: Sí, i tant. Avui es culmina tot aquest procés, però de fet ja s'han anat utilitzant, fent servir per part dels estudiants l'instrument, i fa molta gràcia, i això amb un organer li omple, no? Quan veus que fas una obra i que aquesta obra es fa servir i es fa servir cada dia, i ve gent jove, perquè la major part són estudiants de l'ESMUC, a part de l'organista titular, el Bernat Baibé, que també fa concerts cada diumenge. Vull dir, això per un organer és la plenitud. A més, un instrument que està al centre de la ciutat i que, a més, està cridat a fer una part de l'estructura organística que mica en mica anem reconstruint, que es va destruir la Guerra Civil bastant, amb la crema i la desaparició de molts instruments, i que mica en mica anem una mica tornant-la a posar en el lloc on havíem estat en un moment que havíem estat a Barcelona i havia sigut una gran capital de l'organeria a nivell europeu.
1: Aquest projecte, ho dèiem al començar, el va iniciar el teu pare, l'esculmia tu, ha canviat molt, l'has hagut d'adaptar als temps que corren, no és el mateix o no era el mateix l'orgue o el coneixement del món de l'orgue i dels orgues antics l'any 66 que l'any 2026.
0: Per una part, aquesta qüestió de que un instrument que el comença el teu pare i el comença la meva padrina, que és la Montserrat Torrents, padrina de bateig, no? Hi ha un component personal que toca molt, Això per una banda. Però després, respecte al projecte original que van idear Gabriel Blancafort, George Lott i Montserrat Torrent, sí que l'hem hagut d'adaptar una mica perquè no en va, han passat doncs, 60 anys i el concepte, fins i tot la musicologia, els principis i diverses qüestions han fet que s'hagin fet petits canvis. No són canvis importants, però, per exemple, us donaré un exemple. La consola, que és on se situa l'organista, hi ha els teclats, hi ha tots els tiradors i tots els mecanismes que l'organista fa servir, inicialment estava pensada que fos en pupitre, és a dir, una consola mirant a l'altar, allà al cor, mirant a l'altar, i el que hem fet és canviar-la de posició i l'hem posat una consola que se'n diu de finestra. L'organista està d'esquena a l'altar, però això ens proporciona una mecànica molt més directa i una pulsació molt més exacta. Hi haurien altres coses, per exemple, el tercer teclat estava pensat que estaria darrere i a baix, a peu pla, i ara l'hem situat darrere sí, però al primer pis, a l'alçada de l'orgue major, perquè tingui una projecció sonora més gran. I altres petits detalls, com sobretot a nivell de registració, hi ha hagut alguns petits canvis. Però s'ha de dir que l'orgue continua tenint la seva essència neobarroca i respon al projecte original.
1: Què t'han dit els organistes, els estudiants, la mateixa Montserrat Torrent, que ja entenc que ha tingut l'ocasió de tocar-lo, una mica què t'han transmès?
0: La Montserrat se sent bé, i se sent bé, i molts de vosaltres sabeu que ella és sorda, però ella ho sent. I se sent bé, i ho sent molt bé amb la pulsació, sobretot, i com nota aquestes vibracions, no? Els organistes, en general, estan molt contents perquè tenen una paleta de colors molt diversa, però cada un d'aquests colors és de molta qualitat i amb molta personalitat i amb capacitat de poder-se barrejar de moltes maneres. Per tant, estem molt contents en aquest sentit, i això són coses que a vegades no les saps fins al final. Un projecte, un suposa, però el resultat final no te'l dona, sinó el mateix instrument en el lloc i sonant.
1: Ara és la presentació oficial. Entenc que el recorregut d'aquest orgue serà molt llarg, però també li caldrà un cert manteniment, fins i tot una adaptació amb el pas del temps. Tot això està previst?
0: I tant, està previst i estan previst.

0: diversos usos, a part dels alumnes de les MOOC, doncs també que hi hagin altres usos. Per exemple, ara s'està plantejant d'enregistrar l'integral de Bach a càrrec de Juan de la Rubia. Això és una gran cosa per un instrument i, evidentment, tot això requereix un manteniment, una afinació d'alguns registres que són els que es desafinen amb més facilitat, que són els de llengüeteria, i aquests s'afinen molt ràpidament, però s'ha d'anar mantenint, és com la perruqueria. I després, potser un cop l'any, un repàs general, que és el que s'acostuma a fer amb la major part d'orgues que tenen un cert ús.
1: Portes molts projectes vinculats a l'orgue. Aquest potser és el més especial, el que toca més de prop.
0: Tots els projectes tenen alguna cosa. Això és com demanar-li a un pare quin és el dels seus fills, quin és el preferit, no? I tots estan molt bé. Aquests, per totes les raons que hem dit, per aquesta qüestió familiar, per totes les altres qüestions del seu ús, i sobretot una de les coses que em fa molta il·lusió és veure la transformació d'aquest espai que fins ara, molts anys, havia estat el gran confessionari de Barcelona, la gent venia aquí a confessar-se, tot això ja ha passat, la comunitat amb prou feines n'hi ha, però en canvi s'ha fet una transmutació de l'ús religiós, espiritual d'aquest espai. Hem passat d'un lloc que és com un confessionari a un lloc on la gent podrà connectar amb la seva espiritualitat a través de la música. I això, doncs, és una cosa que aquí a la casa ho hem vist molt bé i que tots tenim així a mitja distància de convertir aquest espai en una acadèmia de música sacra al centre de la ciutat i en un lloc, doncs, on hi ha espais on tot això es pot ser possible. I dins de tot això, l'orgue és l'eina que dona el tret de sortida amb tota aquesta idea i aquesta perspectiva de futur. I clar, amb això també ens omple.
1: Albert Blancafort, moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquesta nova criatura.
0: Gràcies per les felicitats. Les faig extensives a tot el grup d'artesans que treballen a Collbató, que a més aquest any també complim el centenari de construcció d'orgues, i també aquell grup d'artesans que van començar fa 60 anys aquest projecte, molts dels quals eren els pares o tiets dels que hi ha ara, però és una felicitació, doncs, que va per tots plegats i també, doncs, per les persones i entitats que ho han fet possible, però sobretot per la Montserrat.

0: La inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent, que es va poder seguir també des del claustre de l'Oratori de Sant Felip Neri, a través d'una gran pantalla, va començar amb una sèrie de parlaments d'algunes autoritats presents aquell dia. Manuel Manonelles, gerent de l'Oratori de Sant Felip Neri, va prendre en primer lloc la paraula per explicar en què consistiria l'acte i com estava estructurat. I a continuació va donar pas al pare Ferran Colàs, prepòsit dels oratoris de Sant Felip Neri, de Barcelona i Gràcia, i president de la Fundació Montserrat Torrent. Seguidament va ser el torn d'Albert Torrents, comissari de l'any Montserrat Torrent, de qui us proposo d'escoltar un fragment del seu discurs.
1: Evidentment, l'aniversari semblaria l'acte central del calendari d'activitats programades en el marc d'una commemoració com aquesta, però ja llavors explicàvem que en realitat el d'avui és un moment tan o més important per Montserrat Torrent, per la Fundació, que també represento, i per tots nosaltres. És fins a cert punt una casualitat que la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent s'escaigui dins de l'any del centenari de la

0: intèrpret que n'ha motivat la construcció. I una mostra d'una filosofia que estic segur que Montserrat Torrents ha fet seva des de sempre. Que una vida no només es mesura per la quantitat d'anys viscuts, sinó també pel seu contingut, és a dir, per allò a què els dediquem. Avui culmina un objectiu perseguit durant 60 anys per Montserrat Torrent, que sempre ha descrit l'orgue de Sant Felip Neri com el projecte de la seva vida. Però avui, al mateix temps, no acaba res. Per la Fundació Montserrat Torrent, si més no, avui comença una nova etapa, tant o més apassionant que la que hem viscut fins ara, la de dotar d'activitat aquest instrument fantàstic, amb concerts, cursos, concursos, per què no, i fer que el llegat de Montserrat Torrent sigui viu i adopti la forma que ella sempre ha desitjat.
1: Els parlaments van continuar amb les paraules de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i finalment va ser Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, qui va cloure aquesta primera part de l'acte d'inauguració de l'orgue Montserrat Torrent. La segona part estava formada per la lectura del poema Per a un orgue, un text de Narcís Comadira, escrit expressament per a l'ocasió, que va recitar l'actor Pere Arquilloé. Entre les diferents parts del poema van anar sonant peces per a orgue de Francisco Correa de Araujo, interpretada per Montserrat Torrent, Miquel López, en versió d'en Bernat Bellbé, Giovanni Pietro Baldi, per Guido Iotti, Johann Sebastian Bach, a càrrec de Juan de la Rubia, una obra d'estrena d'Ignacio Rivas, dedicada a Montserrat Torrent, interpretada per ell mateix, un coral amb variacions d'Elfrida André, tocada per Saskia Roures, un fragment d'una sinfonia per orgue de Chalmarie Vidor, en versió de Joan Seguí, i novament Montserrat Torrent va cloure aquest acte interpretant una batalla de Johann Caspar Kell. El que us proposo ara és d'escoltar el poema de Narcís Comadira, poema per a un orgue, tal i com es va poder escoltar el dia de la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent en la veu de Pere Arquilloé, però sobre la música d'una de les peces que van sonar aquell dia, concretament el coral amb variacions sobre el Salm 76 d'Elfrida André, una compositora i organista sueca que va viure entre els anys 1841 i 1929.
2: L'esperava, aquest cant, aquest remoreig de branques, aquest alè profund que sembla sortir de la cova del ser. L'esperava. Volia sentir aquest sospirar harmoniós que ha fet vibrar els metalls i les fustes d'aquest has fet. Has esclatat en acords memorables, corprenedors, amb registres ignots de corrents subterrànies, d'humitats fèrtils. Has trencat el silenci. L'ànima desitjava aquesta aigua lustral que la tragués del seu fang quotidià. Has trencat el silenci, has parlat aquesta llengua estranya que és la música. So, timbre, melodia, ritme, concert i dissonància, sorpresa i càntic de lluança per la vida, pels seus secrets que només tu, música, saps desvelar. Orgue, instrument que ets tots els instruments, si us plau, torna a cantar. Oh, sí,

Com em commou, orga, aquest anar i venir sobre els teclats, aquest canvi sobtat de registre que obeeix, a vegades, el desig que tens de fer-nos companyia. Com em commou aquesta corredissa sobre el pedaler que a vegades fa de coixí, que a vegades parla per si mateixa. Mans i peus, tot el cos de l'organista, desapareix, només surt el discurs, aquest discurs sonor que ens porta molt més enllà d'un cos, més enllà de la carn, cap a regions etèries, que ens sacseja i ens fa oblidar del nostre cos i fins i tot de l'ànima. Gràcies per existir, per haver-te plegat el disseny savi de l'organer, que ha batut el metall i que ha polit la fusta, que t'ha insuflat la vida, per tal que la matèria es torni so i el so esdevingui música quan els peus, quan les mans, quan els peus hàbils, quan els peus i les mans dòcils de l'organista t'arranquin el discurs fet de llum i fet d'intel·ligència, fet d'estrelles vivents sobre el no-res del nostre dolor, sobre el no-res de la nostra alegria. Gràcies, orga, per portar-nos la joia, per bressolar-nos, per fer-nos tornar infants, per convertir-nos en soldats coratjosos, plens d'esperança. Vens de lluny, orga, i m'agrada recordar el teu passat. Recordar els vells orgues barrocs, pensar en el mestre de Weimar, en el cantó de Leipzig, que va deixar tantes pàgines pures, inoblidables. Tocates, fugues, passacaglie, corals, una ment, sí, però una ànima també. Bach era un sentimental. Sabia fer-nos plorar, sabia fer-nos cavalcar amb ell, incansable pels camps nus dels teclats i els pedalers. I vull creure que aquells òrgans antics s'estremien d'emocions ignotes. Gràcies, orga, perquè ens fas la ment pura. Gràcies per convertir els humans, que som Eros i Pols, com bé va dir el poeta, en flama decidida. Perquè tu ens fas com música. Ens dus els més pregons abismes submarins, poblats d'espècies rares. Ens dus els boscos insullats de fullatges estranys, de remoreig desconegut. Allà hi ha la música oculta que tu saps desvelar. Gràcies, orga, instrument prodigiós que ens transportes del no-res de la carn a l'esperit més pur, a un ordre superior que, cremant-nos, ens salva. Vens de molt lluny, orga, dels romans o d'abans, de quan l'aire que t'omplia els pulmons era l'aigua que el moderava. Venia d'una manxa que accionava el manxaire. Calia un gran esforç per produir tant d'aire. El manxaire a vegades s'hi adormia i a tu et faltava l'alè. T'ofegaves i el so se t'estrafeia. L'organista maleïa el manxaire perquè la seva habilitat sobre els teclats era inútil i semblava que era ell el maldestre. I no. La culpa és del manxaire, deia l'organista. Temps antics, temps de so cantallut, temps de nuecs i d'ofecs.
Després la gent va voler convertir-te en una orquestra sencera. Va voler que poguessis ser instrument i natura, que fossis mar i boscúries, corrents salvatges petant sobre les roques, oreig i vendaval rebufant els avencs. Et van anomenar orgue romàntic i vas fer fortuna. Vas passar de les esglésies als auditoris i sales de concert. Però també les esglésies van voler que els seus orgues creixessin en poder, en potència. I més tard van tornar aquells nostàlgics del so renaixentista, del so barroc. La vida és ondulant, ja se sap. I va venir la febre de l'orgue antic.

la febre restauradora i l'electricitat va desterrar els manxaires. Ara tens l'aire assegurat, estable i continu. Has absorbit els invents dels humans i t'has sabut modificar sense perdre't. I no, no t'has perdut. Des de l'orgue portatiu, des de l'orgue de taula, des de l'orgue barroc, des del renaixentista, des de l'orgue romàntic, no t'has perdut. Has canviat, però continues sent un orgue. I ens embolcalles, orgue, amb tots els sons, amb tots els teus registres, amb els flautats, les flautes i la llengüeteria, des dels murmuris de les veus humanes, des dels dolcíssims fraseigs d'etèries veus celestes, des de les trompes, les trompetes, els oboès i els címbals, saps esclatar en la joia esperançada de la nit de Pasqua. Saps acotxar-nos en la dolça tendresa de la nit de Nadal. Ah, orgue, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Oh, gràcies. Gràcies. Gràcies. Orgue.

0: Continuem aquest taller del lutier especial dedicat tot ell a la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri. L'última persona en prendre la paraula, després de la lectura del poema de Narcís Comadira i les diferents interpretacions musicals, va ser Montserrat Torrent, que va voler agrair tant als assistents com als organistes la participació en aquell acte. Sentim les seves paraules i a continuació sonarà un fragment de l'última peça que va sonar en aquella inauguració, la batalla del compositor alemany del barroc Johann Caspar Kell.
1: En primer lloc, gràcies a tothom, no cal dir-ho, perquè tot, des de les grans entitats que han contribuït a l'acabament de l'orgue i felicitant el seu constructor, Albert Blancassor. Penso que també hi ha hagut petites aportacions, molt, que jo valoro molt, molt, molt, molt, perquè totes elles s'han convertit en tubs, no en aquests tubs tan impressionants grans, però en els tubs petitets. Però volia dir una cosa, com a comentari del concert. Avui el concert jo he fet d'emparedat. El que està al mig és el més fort. I el que està a sobre, no tant. Això és el que volia dir, perquè és veritat que han tocat tots ells molt, molt, molt bé i han sigut extraordinaris. Jo no trobàvem la partitura última. Ah, quina angoixa, la batalla havia desaparegut. No pot ser això, Déu meu.
2: Si te la saps,
1: és una broma, però ha sortit.
2: Clar que sí.
1: I el record pel pare Serramona, que hagués estat tan content avui. Penso que Barcelona avui està contenta. Té un orgue que permet tocar la música antiga, que això és el que jo volia. Que puguem tocar medio registro de mano dreta, mano izquierda. Tot el que sigui, i es pot tocar música contemporània, com hem sentit. Tot. Això és l'ideal. Hi haurà molts concerts, hi haurà moltes meravelles, ja ho sentirà. Gràcies a Déu que me permet viure fins avui i veure l'il·lusió de la meva vida acabada. Penso, això ja puc anar-me'n.

Una de les persones més felices el dia de la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent era, sens dubte, Bernat Bellver, organista titular de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona des de fa una pila d'anys. Amb ell hi vam parlar just després que acabés l'acte. La conversa que sentireu va il·lustrada amb la seva interpretació de la música del compositor montserratí Miquel López, que va sonar el dia de la inauguració de l'orgue.

0: Hola, Bernat.
1: Hola.
0: Moltes felicitats abans que res. Ha arribat el gran dia.
1: Home, és un dia impressionant.
0: A més, poder-ho celebrar amb ella, no?
1: A veure, aquest projecte, ara la Montserrat Torrent és un monument i tot és fàcil, però imagineu als anys 60 una noieta que tenia unes idees que s'ha verificat que eren bones, doncs per arribar a exposar aquesta idea. I ha tingut les dificultats que ha tingut. Per això ha tardat tant aquest instrument. Però a part de tirar les orelles al qui no les han obert, hem d'agrair als que les han obert, que són les actuals autoritats, no?
0: Tu has estat una mica la flama que ha mantingut viu aquest projecte, perquè sí que hi havia una part de l'orgue que estava fet, que era la catireta, sí. I tu has fet concerts amb aquesta part de l'orgue, aquesta part petita.
1: A veure, l'idea primera de posar un organista va ser el pare Serramona, que va intentar l'aposta de que si l'orgue sona, poder atrauria les ganes de continuar fent aquest orgue. Però no ha funcionat fins ara, no? Però sí, de totes maneres, només amb la cadireta us juro que podeu fer música, però eternament, quasi. Hi ha una tal quantitat de música escrita per orgue de qualitat que no l'acabarem mai, no l'acabarem mai. Ara, evidentment, no té comparació. Mireu, els diumenges a la una faig com una audició, venen poqueta gent, però els hi agrada.

0: Allí vaig fer com un comiat i un agraïment a la cadireta. I vaig agafar tres peces i les he tocat primer només amb la cadireta i després en comparació amb l'orgue major. Evidentment, no té color, no? Però déu-n'hi-do com sona amb la cadireta. I vaig acabar només amb la cadireta, perquè a partir d'avui, evidentment, tocar només amb la cadireta ja no tindria sentit, no?
1: Recordem que la cadireta és aquella part de l'orgue que està més a prop del públic.
0: Exacte, és el moble petit que destaca a davant del moble gran. I per què se'n diu cadireta? Perquè aquí, evidentment, hi ha un espai gran entre aquest cos de l'orgue i els teclats i la resta de l'orgue. Però si anem a Santa Maria del Mar, per exemple, on la cadireta i l'orgue gran estan molt a prop, l'organista està assegut sobre els tubs petits de la cadireta, i d'aquí aquesta denominació cadireta, que és una exclusiva aquí, en tot cas, en terres ibèriques, diguem-ho així, és una exclusiva catalana. Els orgues antics castellans no tenen cadireta.
1: Quants anys fa que ets organista aquí a Sant Felip Neri, Bernat?
0: Mira, el 26 de maig és Sant Felip Neri. Doncs tal dia com aquell dia del 1978, la Montserrat Torrent, que en aquella època estudiava amb ella, no va poder venir a tocar la missa i em va confiar de tocar aquesta missa. I vaig venir a tocar aquesta missa, que en principi era tocar aquesta missa i ja està. Però al pare Serramona, doncs, li va agradar com vaig tocar i em va dir: "Mira, a partir d'ara vine", i fins ara. Per tant, sóc una mena de suplent etern de la Montserrat.
1: Gairebé 50 anys, són molts anys, eh?
0: Sí. Però hi ha tanta música bonica, i si es vol fer seriosament, intentar adequar els textos de cada de llegits a la missa cada diumenge amb les músiques adequades, doncs és fantàstic, és fantàstic, però clar, has de buscar, has de buscar.
1: En què et canvia la vida d'organista tenir un orgue com aquest?
0: A veure, és un regal, és un nèctar dels déus. És tan bonic tot, és tan ben fet tot, que és una benedicció, és una benedicció, és un privilegi, si goso dir. I paral·lelament, doncs, per tocar, fer sonar aquest orgue, doncs has de tocar peces considerables, no? I per tant, et canvia la vida perquè et dona més feina.
1: I de fet, la gent que ve habitualment a Sant Felip Neri començarà a escoltar moltes músiques que fins ara no ha tingut l'ocasió d'escoltar-les.
0: Sí, penso, mira, la famosa Toccata i Fuga, que després ja heu vist amb aquest programa d'avui, que és una anècdota el repertori de l'orgue, però és famosa. Doncs hi ha una teoria que diu que és per al dia de Pentecostés. I al pare Serramona li agradava que toqués aquesta peça el dia de Pentecostés, i enguany la podré tocar amb tots els ets i els uts, perquè si no sempre era una aproximació, i enguany serà una exactitud.
1: Qui vulgui escoltar l'orgue i et vulgui sentir tocant l'instrument, quan ha de venir?
0: Doncs els dissabtes a les 7 i els diumenges a les 12 hi ha missa, i l'orgue toca durant la missa. I si no, després, per donar continuïtat a aquests concerts espirituals que havien fet amb el pare Serramona, en els quals ell agafava un tema, buscaven un tema i ell feia comentaris espirituals, i jo tocava peces en consonància amb aquests textos. Doncs per donar continuïtat a aquesta iniciativa, quan va morir el pare

0: Serramon, l'actual comunitat, vam decidir de provar de fer, després de la missa a la una del diumenge, una audició cada setmana. Una mica pensant a altres llocs d'Europa que hi ha en aquesta hora audicions d'orgues abans de dinar, diguem, no? I doncs això és cada diumenge a la una. Això d'una part. Després hi ha aquest orgue, ja se sap que té molt interès i ja comença a tenir peticions per fer concerts. Sé que el Joan Seguí té previst que serà segurament un concert fantàstic perquè acompanyarà la Núria Rial de soprano, una parella insuperable. Hi ha un altre concert ja per l'any que ve amb copla i orgue. I després el Juan de la Rubia també té una programació prevista aquí.
1: Bernat Bailbé, moltíssimes felicitats i que per molts anys pugui sonar aquest orgue interpretat per tu.
0: Bé, moltíssimes gràcies per els desitjos. Si tinc una vida com la Montserrat Torrent, tinc camp per córrer. A veure.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

I l'última conversa que us vull proposar és amb Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Família, professor de l'ESMUC i membre, com Bernat Bailbé, de la Fundació Montserrat Torrent. La música que sentirem és el concert número de catàleg 596 de Johann Sebastian Bach a partir d'un dels concerts de violí del recull L'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi.

0: Hola, Juan.
1: Hola.
0: Avui és un dia gran, no?, pel món de l'orgue a casa nostra.
1: Sí, perquè crec que és un dia per agrair a molta gent. En primer lloc, a la Montserrat Torrent, per tot el seu mestratge, per tota la seva tenacitat, per la seva vocació organística, pedagògica, musical, que ha unit a tantes persones amb la música i amb l'orgue, evidentment. I aquest orgue és l'essència, podríem dir, o la conclusió de tot el seu mestratge. I llavors, per tots els que coneixem i estimem a la Montserrat, això és un privilegi, perquè això roman, aquest instrument, i serà el record de la Montserrat per sempre.
0: Un format d'acte molt bonic, on ha sonat un poema en la veu del Pere Arquilluer, també molt bonic, que ens repassa la història de l'orgue i que ha anat il·lustrat per diferents moments musicals. El teu era Bach, que és un compositor que sempre t'associem amb ell, però ara, a partir d'ara, diríem que encara més, no?
1: Bé, el poema del Narcís Comadira repassa la vida d'un orgue, no?, d'alguna manera, o els records d'una persona que té d'aquell instrument, de la seva història, i Bach és una part importantíssima del repertori organístic i de l'orgue en general, podríem dir, a banda d'evidentment un compositor universal per a tots els instruments. Soc jo que d'alguna manera m'associo amb Bach, que és una, podem dir, d'alguna manera una aposta guanyadora, però a la vegada arriscada, i a la vegada un repte vital, un repte musical, un repte de llarga durada que normalment els organistes tampoc no,

0: no tenim aquestes històries o aventures de llarga durada, no? Perquè els concerts els preparem en funció de l'instrument, cada instrument és diferent, per tant el nostre repertori pot arribar a ser molt gran o molt diferent, però cada vegada anem canviant en funció de l'instrument. Poder-se vincular a un instrument o a una sèrie d'instruments concrets i durant 3 anys poder tocar tota l'obra de Bach, com he dit ja en alguna ocasió, la bona, la més bona i la formidable, no? Sense excepció, sense pensar si vull tocar alguna d'elles o no, és a dir, perquè està tota l'obra, i jo crec que és un dels casos en els que el tot supera la suma de les parts, no? És més important que la suma de les parts. Per tant, bueno, per mi és un repte vital que he esperat poder fer o que es donés l'oportunitat per fer-ho. Un mai no es considera prou madur musicalment per assolir aquesta fita, però d'alguna manera, i amb l'ajuda de la seva música i dels instruments, espero poder-la assolir.
1: I aquest orgue, Montserrat Torrent, serà protagonista d'aquesta integral teva?
0: Aquesta integral, dins de la programació del Palau de la Música i organitzada pel Palau de la Música Catalana, aquí vull agrair també aquest suport, perquè no és per a un concert, ni dos, ni tres, sinó per a 21 concerts durant 3 temporades. És una aposta que agraeixo moltíssim, d'igual manera que agraeixo poder-ho fer a l'orgue de Sant Felip Neri. L'orgue Walker del Palau de la Música és un orgue estupendo també, és un orgue fantàstic, pot ser per a un altre tipus de repertori. És veritat que Bach és un compositor tan universal que es pot tocar en diferents instruments, encara que no siguin instruments orientats cap al barroc. Però aquest orgue sí que ho està. És un orgue orientat cap a la música barroca, també cap a la música ibèrica, on la música de Johann Sebastian Bach troba, diguem, el seu hàbitat natural. Per tant, també és un luxe poder disposar d'un instrument així per estudiar, per preparar, per endinsar-me. No és només cadascun dels 21 concerts, sinó tota la preparació de cadascun dels 21 concerts, el camí que vull fer i que estic desitjant començar aviat.
1: Parla'm d'aquest instrument. Com és? Com l'has viscut? Perquè tu has estat a prop una mica de la construcció d'aquesta última etapa. Una mica és l'instrument ideal per aquest repertori ibèric i barroc?
0: Sens dubte, aquest instrument va ser concebut en un moment en el qual Barcelona era una ciutat que tenia potser menys orgues que ara, però aquests orgues eren sobretot d'estètica romàntica, transmissió elèctrica o pneumàtica. Alguns d'ells no estaven en les millors condicions i la voluntat de Montserrat Torrent, de Gabriel Blancafort i de George Lotte va ser la de crear un instrument que pogués servir per interpretar la música barroca o com es pensava, perquè ja sabem que els criteris interpretatius van canviant al llarg de les dècades, no? Però sí que és veritat que aquest orgue, en tots aquests 60 anys de construcció, ha mantingut aquest esperit, ha mantingut aquesta voluntat de ser un orgue de referència per la interpretació històrica, i en aquesta última etapa, podríem dir, aquests últims 6-7 anys ja molt més intensos, el projecte ha sofert algunes petites modificacions, però més que modificacions seria com pinzellades de cara a acabar-lo d'orientar cap a aquesta estètica, no? Ha tingut una cadireta, que era el primer dels 3 teclats i pedal que ha tingut des del principi, i l'orgue de sobte ha crescut en aquests 6 anys gràcies a la Fundació Montserrat Torrent, els ajuts que s'han aconseguit a la Generalitat de Catalunya, a la Caixa, a l'Ajuntament de Barcelona. Això ha estat fonamental, però s'ha treballat molt perquè no es perdi aquesta essència d'orgue barroc. Durant aquest camí, juntament amb l'organista titular de Sant Felip Neri, que és el Bernat Bailbé, que és qui ha portat, diguem, la veu cantant, perquè ell no ha deixat de tocar en cap moment des de que l'instrument es va començar a construir als anys 60, hem mirat simplement d'acompanyar també els organers i d'ajudar en tot el que hem pogut com a organistes i amb la nostra idea també del so barroc, per poder arribar al dia d'avui.
1: Tu ets formador de noves generacions d'organistes i em consta que alguns estudiants han passat per aquest orgue. Què t'han dit? Una mica com ho han viscut ells, el fet de, en certa manera, estrenar un instrument, que això entenc que tampoc és molt habitual.
0: Mira, no només estrenar-lo, sinó viure el procés de construcció i de veure com de sobte l'orgue es fa gran, no? O creix, o es crea més aviat, no? En el cas d'alguns teclats o alguns cossos de l'instrument. En l'actualitat, aquest curs, hi ha hagut un conveni entre la Fundació Montserrat Torrent, l'Oratori de Sant Felip Neri i l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya,

0: gràcies al qual algunes classes s'han pogut fer aquí, però sobretot els alumnes han pogut venir a estudiar. Que és fonamental que els organistes tinguin orgues de qualitat i orgues bons i disposició de temps i tranquil·litat en una església com aquesta, doncs per poder experimentar, per poder passar-se les estones que siguin necessàries amb l'instrument, aprendre, perfeccionar, investigar amb la quantitat de registres i de timbres diversos que té aquest instrument, doncs també experimentar com és bellugar-se en un orgue gran. En un orgue d'estudi és relativament fàcil també perquè no has de triar molts registres. Aquí sí, has de fer moltes tries abans de començar a tocar i pots fer moltes tries també en el transcurs de la interpretació de la peça. Per tant, jo crec que és una sort per l'SMUC poder disposar d'aquest instrument. És una vocació d'aquest instrument que sigui un instrument també per la formació de noves generacions. Això és un dels objectius que té la Fundació Montserrat Torrent i que la Montserrat Torrent mateixa volia que aquest orgue servís per això. Per tant, tant de bo en els propers cursos pugui seguir vigent aquest acord i aquesta vocació i aquesta intenció.
1: Juan de la Rubia, moltes gràcies una vegada més per atendre'ns i moltes felicitats per la part que et toca.
0: És un plaer. Felicitats a tots els que han format part.

Doctora Lavínia, que ens va facilitar el senyal d'àudio d'aquest acte el dia de la inauguració del nou orgue. Aquí s'acomiada qui us ha estat acompanyant fins ara, Pere Andreu Geriot, esperant que hagueu passat una bona estona. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
1: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
0: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
0: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Filharmonie de Colònia per sentir un dels concerts de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, una orquestra que dirigeix el director d'orquestra romanès Cristian Maselaru. Un concert que...

Començarà amb la primera rapsòdia hongaresa de George Enescu. Continuarà amb Xerezade de Maurice Ravel. La veu serà la de la soprano Hanna Elisabeth Müller. I a continuació música per a violoncel i orquestra amb el violoncel·liste Maximilian Hornung. Finalment, el concert s'acabarà amb música de Leonard Bernstein. És el contingut d'aquest concert d'avui, un enregistrament de l'abril del 2025 de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de radiodifusió. Cristian Maselaru va néixer a Romania l'any 1980. Doncs el concert el va començar amb música d'un romanès que havia nascut pràcticament 100 anys abans. George Enescu va néixer l'any 1881, va viure fins l'any 1955. I d'Enescu el que sentirem és la seva primera rapsòdia romanesa. És una obra de la joventut del compositor en què hi ha influència de la música popular de l'Europa oriental. Hi ha una orquestració brillant i un caràcter marcadament rítmic que alterna passatges lírics amb episodis d'una intensitat exuberant. I això és el que sentirem ara, aquests primers 12 minuts de música del concert d'avui, la rapsòdia romanesa en la major, opus 11 número 1 de George Enescu, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, Cristian Maselaru.

Aquesta era la primera obra del concert d'avui, música del romanès George Enescu. Va viure el tombant del segle XIX cap al XX, del 1881 fins l'any 1955. D'ell era aquesta rapsòdia romanesa en la major, opus 11 número 1, que ara ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, Christian Macellaru. I tot plegat quan a aquests intèrprets s'hi sumarà la solista, la soprano alemanya que va néixer a Mannheim l'any 1985, Hanna Elisabeth Müller. Ella és qui cantarà les tres melodies que formen part del cicle Xerezada que Ravel va compondre a partir de textos de Tristan Klingsor. Aquesta obra és sofisticada, és plena de sensualitat i de refinament i us l'oferim en la versió que es va sentir a la Filharmonie de Colònia l'abril del 2025. Cante Hanna Elisabeth Müller amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i sota la direcció de Christian Macellaru. Interpreten Xerezada de Maurice Ravel.

Anna Elisabeth Müller és la soprano alemanya que acaba d'interpretar el recull Xerezade de Maurice Ravel amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i sota la direcció del seu titular, el romanès Cristian Macellaro. Forma part del concert que us oferim avui, un concert fet a la Filharmonie de Colònia l'abril del 2025, que després de l'actuació de Anna Elisabeth Müller encara va sentir un altre soliste, un altre músic alemany, en aquest cas violoncel·liste, nascut a Augsburg l'any 1986. És Maximilian Hornung, que ha actuat com a soliste, entre altres, amb orquestres com la Filarmònica de Viena, la Simfònica de Boston o la Tonhalle de Zuric. A més, és un intèrpret molt actiu en la música de cambra i col·labora sovint amb artistes com, per exemple, Anne-Sophie Mutter. Doncs ara ell, Maximilian Hornung, és qui interpretarà un concert per a violoncel i orquestra d'Erich Wolfgang Korngold, que és el compositor nascut l'any 1897 i que se'n va anar cap als Estats Units, on es va convertir en un dels grans músics de la música per al cinema a Hollywood. De fet, aquest concert prové d'una de les bandes sonores que Korngold va compondre. És una obra escrita l'any 1946, és el concert per a violoncel i orquestra en do major, opus 37 de Korngold, que us oferim en la versió de Maximilian Hornung i la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Cristian Macellaro.

Aquest era el violoncel·lista alemany Maximilian Hornung, nascut l'any 1986. Ha interpretat el concert per a violoncel i orquestra en do major, opus 37, que Erich Wolfgang Korngold va compondre l'any 1946, quan ja era un reputat compositor de música per al cinema a Hollywood. Korngold va morir l'any 1957. L'orquestra amb què ha tocat Maximilian Hornung era la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Christian Macellaro. Perquè avui som a la Filharmonie de Colònia amb un enregistrament de la ràdio de la ciutat alemanya de l'abril del 2025, un concert en què ja hem sentit primer música per a orquestra, la Rapsòdia Romanesa, la primera de George Enescu, després hem sentit Xerezada de Maurice Ravel amb Hanna Elisabeth Müller, que és l'altra solista del concert. Després ha arribat Maximilian Hornung interpretant Korngold. Doncs ara tots dos, Hanna Elisabeth Müller i Maximilian Hornung, faran duo per a acomiadar-se fora de programa del públic de la Filharmonie de Colònia, i el que interpretaran és Vocalise, música d'André Previn, nascut l'any 1929, va morir el 2019. La seva música soni així com a comiat dels dos solistes del concert d'avui, de Hanna Elisabeth Müller, soprano, i Maximilian Hornung, violoncel, que interpreten aquest Vocalise d'André Previn.

Aquesta és l'obra fora de programa que els dos solistes del concert d'avui van interpretar a la Filharmonie de Colònia. Era el vocalist d'André Previn, aquest compositor nascut a Berlín en una família jueva l'any 1929, una família que va fugir de l'Alemanya nazi i se'n va anar cap als Estats Units l'any 1938. André Previn ha estat un director d'orquestra conegudíssim, ha dirigit, entre altres, la Simfònica de Londres, la Royal Philharmonic Orchestra, també de Londres, la Simfònica de Pittsburgh o la Filharmònica de Los Angeles. És el músic que abans de casar-se amb en Sophie Mutter el 2002 ja havia estat casat en 4 ocasions, una d'elles amb Mia Farrow, que al seu torn havia estat la dona de Frank Sinatra i després de Woody Allen. Doncs, d'André Previn era aquest vocalista

0: Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein, la versió de l'orquestra que hem sentit avui, la simfònica de la ràdio de l'oest d'Alemanya sota la direcció del seu titular, el romanès nascut l'any 1980, Cristian Maselaru. El concert ha començat amb la rapsòdia romanesa Opus 11 número 1 de George Enescu, música per a orquestra que després s'ha trobat amb la veu de Hanna Elisabeth Müller, la soprano alemanya que ha cantat Xerezada, el recull de Maurice Ravel. A continuació, Maximilian Hornung, també amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, ha interpretat el concert per a violoncel i orquestra en do major opus 37 d'Erich Wolfgang Korngold i el concert s'ha acabat als Estats Units amb Leonard Bernstein i aquestes danses del West Side Story. El punt final a aquest concert d'avui que es va fer a la Fila Harmonia de Colònia l'abril del 2025, una gravació de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Franz Schubert, la sinfonia número 6, Deutsch 589, que ara interpreta l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

0: del Royal Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
5: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morlot. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions de nou des d'aquest espai, les cordes de l'Ukelele de Catalunya Música, un espai que dediquem a això que anomenem Músiques del Món, que passa per tants llocs i amb una mirada, això sí, ben oberta. I ja sabeu que aquest programa doncs, porta unes cordes al seu nom, les d'aquest ukelele imaginari que sempre ens inspira, i avui doncs, també anem de cordes de tot arreu, i ja siguin doncs, de violins, de mandolines, de violoncels o de guitarres. I amb una guitarra comencem, la del guitarrista i compositor brasiler Guinga, un dels valors més destacats entre els intèrprets de l'instrument al país llatinoamericà. Moment reflexiu per començar, després ja anirem pujant el to i l'energia. Lendas brasileiras.

Lendes brasileires, aquestes llegendes brasileres a les cordes de la guitarra del músic conegut artísticament com Ginga, tota una llegenda viva de la guitarra, com dèiem. En una altra latitud, però amb la mateixa mestria, si no més, ja fa temps que el guitarrista valencià Alejandro Hurtado, a ell ens referim, doncs crida l'atenció i convoca melòmans i programadors. Amb l'elegància que el caracteritza, ens serveix aquestes sevillanes, Albero i Carmesí.

el sempre talentós Alejandro Hurtado, aquí al costat del percussionista David Domínguez. Cordes de tot arreu, aquest seria avui el nostre lema, o el títol, si ho preferiu, d'aquesta edició o d'aquest recorregut. Que ara seguim amb un altre guitarrista que s'ha guanyat un dels podis com a intèrpret i com a músic sensible a les sonoritats de molts llocs del món. Ell és Pau Figueres, que aquí sentirem al costat de la veu de Judith Nederman. I tornem al portuguès, amb això que traduït seria El misteri del so.

I amb més cordes que hem seguit, amb una formació amb el banjo de Lluís Gómez i músics que l'acompanyen com Maribel Rivero, Ondra Cossac i Rafael Meyer. Aires de Muset i sonoritats que ens transporten, de fet, a músiques d'arrel tradicional de molts llocs i que ens porten a cert anar i venir, a cert balanceig. I per això anem a buscar la sonoritat d'una col·laboració, en aquest cas, entre el violinista francès Gilles Appap i els Transylvanian Mountain Boys i les essències gitanes i jueves de l'Europa de l'Est que treuen el cap Java Manouche.

Avui les cordes són les protagonistes, cordes que ens porten per tot arreu, i després d'aquest Java Manouche amb Gil Zapap i els Transylvanian Mountain Boys, doncs de Transilvània anem cap a l'Àfrica, perquè ara us proposem repescar la sonoritat del projecte Cora Jazz Band. No deixem les cordes, per tant, i seguim.

0: I amb sonoritats africanes hem seguit el nostre recorregut amb el trio de Kali en col·laboració amb l'exitós i singular Kronos Quartet, una simbiosi brillant, o així ens ho sembla, que uneix cultures i sensibilitats. I saltem als mars i anem a parar a dues propostes mediterrànies. Una altra formació de cordes, en aquest cas napolitana, el Solis String Quartet, i el projecte del contrabaixista sicilià afincat a Catalunya, Giuseppe Campisi, un darrere l'altre. Comencem amb els napolitans i amb la veu de Pepe Servillo.
1: Occhio de suona, mira appassionata.

Hem anat a parar al sud d'Itàlia i és que, ja ho sabeu, ens agrada passar per tot arreu. No deixem aquest país, ja ho havíem dit, per fer un tast del projecte del contrabaixista Giuseppe Campisi, que, si el coneixem sobretot en la seva faceta jazzística, també en té una que mira cap a la música d'arrel o, com a mínim, cap als seus orígens. Per això, això es diu Càmera a Sud.

0: D'un projecte que ja té molt temps, Celtic Sessions, n'hem extret una peça que ens ha portat els temps relaxats, però ara hi posarem més energia i més ritme perquè el projecte India Lucía ens ajudarà a arrodonir el programa d'avui. Abans, però, les nostres salutacions per dir-vos fins aviat. Hem estat amb vosaltres, com sempre, encantats. Oriol Pinart, del control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Cuideu-vos molt, sobretot amb molta música, i el que dèiem, fins aviat.
1: Tat dei gineko

0: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
1: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.

Continuarem amb les Baquianes Brasileres per orquestra número 2 d'Heitor Villa-Lobos en la versió de l'Orquestra Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karapchevski.

0: Hem sentit les Baquianes Brasileres per a orquestra número 2 d'Heitor Villa-Lobos en la versió de l'Orquestra Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karapchevsky.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Música de Carl Maria von Weber per continuar la nostra programació. Sentim el gran duet concertant per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 48, una obra de l'any 1816 que ens ofereixen Guy de Plus, clarinet, i Martin Jost, piano.

0: Allegro con fuoco, Andante con moto i Allegro són els tres moviments d'aquest gran duet concertant per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 48, de Carl Maria von Weber. Sentíem Guy de Plus, clarinet, i Martin Jost, piano.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuem amb l'escena final de l'òpera Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. Una escena que centrem en la versió d'un magnífic elenc vocal, la soprano Anna Netrebko, el baríton Mauritius Quitchen, el tenor Juan Diego Flores i el baix Simone Alaimo, amb el cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, que dirigeix Maurizio Benigni.

Així s'acaba aquesta escena final de l'òpera Don Pasquale de Gaetano Donizetti, que hem sentit interpretada per la soprano Anna Netrebko, el baríton Maurizio Squitchen, el tenor Juan Diego Flores i el baix Simone Alaimo, amb el cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Maurizio Benini.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem ara sentint la sonata per a clarinet i piano en fa menor opus 120 número 1 de Johannes Brahms en un arranjament per a flauta i piano fet per Jeffrey Kenner. El mateix Kenner toca la flauta al costat de Charles Bramovich, piano.

0: Jeffrey Kanner, flauta, i Charles Bramovich, piano, ens oferien la sonata en fa menor opus 120, número 1, de Johannes Brahms, una sonata per a clarinet i piano, de la qual n'hem sentit aquest arranjament per a flauta i piano, fet per Jeffrey Kanner.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigida per Iona Braun, ens ofereix el Concerto Grosso en Do Menor, opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel.

0: Hem sentit el Concerto Grosso opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Richard Strauss va compondre el segon concert per a trompa l'any 1942. És l'obra que ara sentirem en la versió de Maria Louise Neunecker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher. Concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.

0: Maria Louise Neuneker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb una de les 6 sonates de l'opus 27 d'Eugeni Isaia, la sonata per violí sol en la menor, opus 27 número 2, en la versió de Frank Peter Zimmermann.

Acabem de sentir la sonata per violí en la menor, opus 27, número 2, d'Eugeni Zahia, tal com l'interpretava el violinista Frank Peter Zimmermann.

0: Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. I, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Vevey, a Suïssa, per sentir un concert del quartet Jerusalem, un quartet de corda esplèndid fundat als anys 90, quatre músics israelians que són convidats a les grans sales de tot arreu i que avui sentirem des d'aquesta gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana del gener del 2025, un concert íntegrament dedicat als quartets de corda de Dmitri Shostakovich, perquè aquest concert formava part d'un cicle especial en què el quartet Jerusalem interpretava la integral dels 15 quartets del compositor rus en diversos concerts consecutius. Tot això dins del marc de la commemoració el 2025 dels 50 anys de la mort de Shostakovich. Què sentirem en aquest concert? Tres quartets de corda, tots tres escrits entre el 1964 i el 1968. Són els quartets de corda números 10, 11 i 12 de Dmitri Shostakovich que us oferirem en la versió del quartet Jerusalem i des d'aquesta gravació que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb el quartet número 10 en la bemoll major, que és l'opus 118 de Dmitri Shostakovich. És de l'any 1964 i és una obra dedicada al compositor i amic íntim de Shostakovich, Mieczysław Weinberg. És una obra que consta de quatre moviments i que presenta una arquitectura relativament clàssica, però la força, la intensitat dramàtica és molt potent i destaquen especialment els contrastos entre el lirisme del primer moviment i el caràcter violent i gairebé grotesc del segon. Ho sentim de seguida en versió del quartet Jerusalem, que per començar aquest concert d'avui interpreta el desè quartet de corda de Dmitri Shostakovich.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un concert de cambra esplèndid, el que va fer el quartet Jerusalem a Vevey, a Suïssa, el gener del 2025, dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Shostakovich. Ara de Shostakovich n'hem sentit el desè quartet de corda, el primer d'aquest concert d'avui, quartet número 10 en la bemoll major opus 118, que Shostakovich va compondre l'any 1964. Primera obra d'aquest concert que forma part d'una integral que el Quartet de Jerusalem interpretà ahir en dies consecutius. Una integral de 15 quartets de corda. Som pràcticament als últims anys, som als anys 60 amb els quartets d'avui, hem sentit el desè, acabarem amb el dotzè i ara arriba l'onzè quartet de corda de Shostakovich, compost quan ja havia fet els 60 anys, música de l'any 1966, un quartet de corda en què s'hi encadenen 7 moviments, una partitura una mica estranya, complexa, una obra dedicada als components del quartet Beethoven, que eren intèrprets i amics de sempre del compositor rus. Avui la versió és a càrrec del quartet Jerusalem, el quartet de corda fundat l'any 1993 i que des d'aquell any recorre un ampli repertori amb una profunditat d'expressió impressionant. És el que continuem sentint des d'aquest enregistrament de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana que us oferim avui. El

Aquesta era la versió del quartet de Jerusalem del quartet de corda número 11 en fa menor, opus 122 de Dmitri Shostakovich, una obra composta l'any 1966 quan el compositor rus ja havia fet els 60 anys. Música interpretada a Vevey, a Suïssa, pel quartet Jerusalem dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Shostakovich. Això passava el 2025 i, de fet, el concert és del gener d'aquell any, una gravació de la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana, en què ja estem sentint 3 dels 15 quartets de corda de Shostakovich que el quartet Jerusalem anava interpretant de manera monogràfica en concerts consecutius. Avui estem sentint el concert que conté els quartets números 10, 11 i 12 interpretats per aquest quartet del Jerusalem fundat als anys 90. Graven exclusiva per Harmonia Mundi i ha rebut prestigiosos premis anglesos o francesos, com és el cas del Diapasó d'Or. El quartet Jerusalem, per tant, protagonista d'aquest concert avui a Catalunya Música, en què ara hi interpretarà ja el que és l'últim quartet del concert. És el quartet número 12 en re bemoll major, l'opus 133, una obra de l'any 1968 que sona així en la versió del quartet de Jerusalem.

0: Així s'acaba el concert d'avui amb aquesta versió esplèndida del quartet Jerusalem del quartet de corda número 12 en re bemoll major opus 133 de Dmitri Xostakóvitx, un quartet de l'any 1968 que el quartet Jerusalem va incloure al concert que va fer a Vevey a Suïssa dins del marc de la commemoració dels 50 anys de la mort de Dmitri Xostakóvitx. Aquest concert ha estat un concert monogràfic amb 3 dels 15 quartets de corda que el quartet Jerusalem interpretava de manera consecutiva en concerts consecutius. Avui hem sentit els quartets de corda números 10, 11 i 12. Hem estat, per tant, de ple a la dècada dels 60 del segle XX amb aquestes tres obres del compositor rus. Aquests tres quartets de corda que pertanyen a la fase tardana de la producció de Xostakóvitx, un període que es caracteritza per un llenguatge concentrat, introspectiu i amb una gran càrrega expressiva. I tot això ho hem sentit en versió del quartet Jerusalem, quatre músics israelians que van fundar aquest quartet l'any 1993. Des d'aquella dècada dels 90, omplen de música les grans sales de tot arreu i avui els hem sentit des de la gravació del seu concert que va fer la ràdio de la Suïssa francòfona a Lausana el gener del 2025. Un concert que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la Simfonia número 4, en mi menor, l'opus 98, que ara hi interpreta la Filharmonia Orquestra dirigida per Christoph von Donaghy.

Música de Johannes Brahms, era la sinfonia número 4 en mi menor, opus 98, en la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Christoph von Donaghy.

0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
1: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglar, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.
4: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
2: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint la Simfonia número 3 en re major, Deutsch 200, de Franz Schubert, una obra dividida en els moviments Adagio maestoso allegro con brio, el primer, Allegretto, el segon, Minuet vivace, el tercer, i Presto vivace, l'últim. Sentim-ne la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: La Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt, ens oferia la Simfonia número 3 en re major d'Oig 200, que Franz Schubert va compondre l'any 1816.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentim la soprano Claire Lefilautre i el conjunt Le Corsoir du Roi sota la direcció d'Elsa Frank.

0: Fins aquí la cantata Spezza Amor d'Agostino Stefani. Sentíem la soprano Claire Lefilètre i el conjunt Le Corsair du Roi sota la direcció d'Elsa Frank.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Continuarem amb la cantata festiva Opus 30, titulada Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten. Els intèrprets seran la soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble sota direcció de Graham Ross.

0: La soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble, sota direcció de Graham Ross, han interpretat la cantata festiva Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als 7 de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics.

turístics de tot el món. Directe a l'Òpera.

0: la temporada. La funció que us oferim aquesta tarda és la que va protagonitzar a Sant Cugat del Vallès la soprano Montserrat Seró, que debutava en el rol de Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. La van acompanyar el tenor Andrés Sánchez Juglar en el paper d'Alfredo, el jove que estima Violeta, i el baríton Àngel Òdena, que canta el rol de Germont, el pare moralista d'Alfredo, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada. L'enregistrament de la Traviata, que gaudirem aquesta tarda, el van realitzar els nostres companys Josep Aimí i Martí Cuní el 15 de maig passat al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès, i us el reproduirem amb l'assistència d'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: La Traviata es basa en la novel·la i obra de teatre semiautobiogràfica La dama de les camèlies, d'Alexandre Dimas Fill. L'escriptor es va inspirar en el breu enamorament que va mantenir amb una cortesana de la vida real, Marie Duplessis, que va morir de tisi poc després de conèixer l'autor de la cèlebre La dama de les camèlies. El personatge protagonista, el de Violeta, s'inspira en aquesta cortesana de la vida real. Giuseppe Verdi va veure a París l'obra de teatre i immediatament va començar a treballar en l'òpera al costat del que aleshores era el seu llibretista de confiança, Francesco Maria Piave. Tots dos van crear un dels drames més realistes de la carrera del gran compositor italià, que es va estrenar a Venècia el 1853. Bona part de la fascinació de la Traviata rau a descobrir com la soprano estrella aborda el paper de Violeta, la protagonista que està malalta de tuberculosi. Ella deixa la protecció del baró Dufolc per viure amb Alfredo, un home a qui els codis morals i de classe social posen entre l'espasa i la paret, entre l'amor i la reputació familiar. L'obra conté tres actes. Us faig la sinopsi del primer, que de seguida sentirem. Som a París, a la luxosa casa de Violeta Valéry, on la jove cortesana, amant del baró Dufol, ha organitzat una festa per celebrar que s'ha recuperat d'una greu malaltia. Entre els convidats hi ha el jove Alfredo, un gran admirador seu. La noia proposa entonar un brindis al nouvingut i tots els convidats s'hi afegeixen. Però Violeta es troba malament. Li sobrevé un nou atac de malaltia que la consumeix, que no és altra que la tuberculosi. Mentre anima els convidats que segueixin ballant, ella s'aparta de la festa. La jove es queda sola i Alfredo, que ha tornat, li declara el seu amor i li diu que se l'estima des de fa un any. Violeta li entrega una flor i li demana que torni l'endemà, el temps en què es marcirà la camèlia que la noia li ha donat. Els convidats a la festa marxen i Violeta, sola, es debat entre una vida reposada al costat d'un home que l'estima de debò o la vida frívola que du a París envoltada de joies, festa i beguda. Violeta opta per continuar sent lliure i gaudir de la vida de plaer i desenfrenada que ha dut fins ara. En aquest primer acte sentirem dos dels grans moments de l'òpera i dels més coneguts. El més cèlebre, el famós brindis Liviamo, Liviamo, que entona primer Alfredo i després tot el cor i la protagonista Violeta, formant un vibrant duo amb cor amb el ritme de vals. I el segon gran moment és l'ària A Forse Lui, separada amb el recitatiu Sempre Libera. És el regal que fa Verdi a la soprano per tancar l'acte primer, una escena fascinant. De fet, és l'ària més cèlebre de Violeta, extraordinàriament ornamentada. Un himne, un crit desesperat per reclamar un espai que ella encara no sap que està a punt de perdre. Aquest passatge és un prodigi de sintonia entre veritat musical i veritat humana. Som-hi, doncs, amb el primer dels tres actes de la Traviata de Verdi i sentirem, per ordre d'aparició, la soprano Montserrat Seró, que debuta com a Violeta, Lluís Vergés, baix baríton, que és el marquès d'Aubigny, el baríton Alejandro Cheret, en el paper del baró Dufol, el baix baríton Jordi Serrano Jové interpreta el doctor Grenville, el tenor Adrià Mas és Gastón i el també tenor d'origen cubà Andrés Sánchez Juglar en el paper d'Alfredo. Els dirigirà el mestre Daniel Gil de Tejada, director musical de la Fundació Òpera Catalunya. Gaudiu de l'escolta.

0: Violeta no es pot permetre la mort de debò que li ofereix Alfredo. Vol ser sempre libera i així opta per continuar amb la seva vida de prostituta de luxe. És el final de l'acte primer de La Traviata, el drama de Giuseppe Verdi, que us estem oferint aquest vespre en l'enregistrament que Catalunya Música va fer al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès fa 10 dies. Amb les veus de la soprano Montserrat Seró, en el seu debut com a Violeta, i el tenor Andrés Sánchez Juglar, en el paper d'Alfredo. Els acompanyen el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: El rol protagonista de La Traviata, Violeta, demana una cantant i actriu excepcionalment versàtil. Es diu que l'ideal seria que el paper fos interpretat per tres sopranos diferents, una per a cada un dels tres actes de l'òpera. El primer, una soprano lírico-lleugera. El segon acte, una lírico-pura. I el tercer, una lírico-dramàtica. És interessant, doncs, seguir l'evolució de la brillant partitura que va compondre Giuseppe Verdi, on, en els actes segon i tercer, que encara ens queden per gaudir, sentirem com la música que canta Violeta creix en profunditat al mateix temps que el caràcter del personatge que interpreta. Preparem-nos, doncs, a sentir el segon acte, el més extens dels tres de l'òpera La Traviata. Giuseppe Verdi va estructurar aquest acte en dues escenes. Entre l'una i l'altra hi haurà una pausa per fer l'obligat canvi de decorat. A la primera de les escenes ha passat temps respecte al primer acte i som en una casa de camp lluny de París. Allà Violeta i Alfredo viuen feliços, però aquesta felicitat és fràgil. Ell s'assabenta per la seva criada Anina que Violeta està empenyorant les seves pertinences per poder mantenir el nivell de vida de la parella. Envaït per la vergonya, Alfredo marxa a París per solucionar-ho. Quan ell és fora, Violeta rep la visita de Germont, el pare del seu estimat, decidit a posar fi a l'aventura del seu fill amb la cortesana. D'aquesta manera, protegirà l'honor de la família. Violeta no vol ser un destorb per al futur d'Alfredo. Destrossada, accepta deixar-lo. Abans, però, li escriu una carta de comiat, però no li explica que ha decidit tornar a la seva antiga vida a París. Quan Alfredo torna, troba el seu pare, que el consola i li proposa que l'acompanyi. Desconcertat i ferit, Alfredo creu que Violeta l'ha traït, cosa que desencadena una ruptura dolorosa. La primera escena d'aquest acte, segon, arrenca amb el cant de felicitat d'Alfredo, en una de les àries de tenor més difícils de l'obra. És l'ària De miei volenti spiriti. I l'escena que determina tota l'acció de l'òpera la trobem en aquest segon acte. És l'extraordinari duo entre Violeta i Germont, el pare d'Alfredo. És quan el pare força Violeta perquè posi fi a la relació que té amb el seu fill. És una de les grans aportacions de Verdi com a dramaturg. I encara un altre punt culminant en aquesta primera escena de l'acte segon de La Traviata. És la magnífica ària de Germont, Di Provenza a Mar. És una de les àries més famoses per a baríton escrites per Verdi, de melodisme suau. És quan el pare intenta consolar-lo de l'abandó de Violeta i la seva marxa cap a París. En va el pare aboca la casa de la seva infància a la Provença. És la peça que reserva Giuseppe Verdi per al baríton, en aquest cas en la figura tan verdiana del pare poderós que aconsegueix la submissió filial. En aquesta primera escena de l'acte segon sentirem, per ordre d'aparició, Andrés Sánchez Juglar, tenor, com a Alfredo, Laura Obrador, soprano, és Anina, Montserrat Seró, la protagonista, Violeta, Oriol Luque, tenor, com a Giuseppe, servent de Violeta, Àngel Òdena, baríton, en el paper de Germont. Els acompanyen el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, que dirigeix el mestre Daniel Gil de Tejada i que rebia els aplaudiments del públic que va omplir el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, on Catalunya Música va enregistrar la funció que us oferim. Gaudiu-ne!

Fate per voi non appara balsamo, di più so abbia fede.

0: L'emotiu retrobament d'Alfredo i Germón, pare i fill, tanca la primera de les dues escenes de l'acte segon de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que us estem oferint aquesta tarda en l'enregistrament que en vam fer fa 10 dies al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, amb la soprano Montserrat Seró, el tenor Andrés Sánchez Juglà i el baríton Àngel Òdena com a protagonistes. Estan acompanyats per la Simfònica del Vallès i el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: En aquest punt es va preparar el canvi d'escena per encarar la segona part de l'acte segon, que passa a la casa de Flora Verbois, amiga de Violeta. S'hi celebra una festa. Violeta reapareix trista amb el seu antic amant, el baró Dufol. També hi arriba Alfredo, disposat a enfrontar-se al baró a la taula de jocs. El jove guanya les partides al baró i es declara afortunat en el joc i desgraciat en l'amor. Quan Alfredo aconsegueix quedar-se soles amb Violeta, li retreu que l'abandonés. La jove l'esquiva amb tota mena d'excuses, fins i tot dient-li que estima el baró. Dominat per l'odi, Alfredo crida els convidats a la festa i llança els diners que ha guanyat damunt de Violeta, en agraïment pels serveis prestats. Tots els presents s'indignen i entre ells hi romp de sobte el pare d'Alfredo, que retreu al seu fill aquest comportament deshonrós. Violeta se sent humiliada i, finalment, el baró desafia Alfredo a un duel. La segona escena d'aquest acte, que de seguida sentirem, comença amb música més lleugera al ball de la festa que organitza Flora, l'amiga de Violeta. La tensió, però, augmenta amb l'arribada d'Alfredo i després amb l'entrada de Violeta. Aquí Verdi contrasta la música ràpida i punxeguda dels homes que juguen a cartes amb una melodia lenta i ascendent per a Violeta. El breu duet entre Alfredo i Violeta batega amb la seva ràbia i el terror d'ella, i la tensió culmina en l'apassionat solo d'Alfredo davant de tots els convidats abans de llançar els diners damunt de Violeta. És ella, Violeta, la que tancarà l'acte amb un gran concertant. La seva veu flota per sobre de la de tothom. És un gran final, una nova mostra de la capacitat de Verdi per crear situacions contrastades. En aquest cas, el tenor i la desesperació de Violeta, la consternació d'Alfredo, la severitat de Germón cap al seu fill i el paper del cor. Sentirem els solistes que apareixeran per aquest ordre. Tamara Abrau, mezzosoprano, interpreta Flora. Lluís Marquès, baix baríton, és el marquès d'Aubigny. Jordi Serrano Jové, també baix baríton, com el doctor Grenville. Andrés Sánchez Juglà, tenor, com Alfredo. Montserrat Seró, la protagonista, és Violeta. Alejandro Cheret, baríton, és el baró Dufol. I Àngel Òdena, baríton, en el paper de Germón. Els acompanyen l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, que, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, rebien aquests aplaudiments. I arrencaran amb una festa de temàtica espanyola on hi ha números corals i de ball inspirats en gitanos i matadors.

0: Violeta ha estat humiliada per Alfredo, però malgrat això sap que l'estimarà sempre, fins i tot després d'haver mort. Acabem de sentir l'acte segon de La Traviata, de Giuseppe Verdi, amb les veus de la soprano Montserrat Seró, el tenor Andrés Sánchez Juglar i el baríton Àngel Òdena, amb Daniel Gil de Tejada dirigint el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Us l'estem oferint en l'enregistrament que en vam fer el 15 de maig passat al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Sovint, Giuseppe Verdi s'inspirava en el teatre francès per crear les seves obres. És el cas d'Hernani i Rigoletto, basades totes dues en obres de Víctor Hugo. També La Traviata, pocs mesos després de l'estrena al Teatre de la Dama de les Camèlies, d'Alexandre Dumas fill, Verdi ja havia decidit que seria la base per a la nova òpera que li havia encarregat La Fenice de Venècia. L'estrena va ser, però, un fracàs. La mala acollida sembla que va tenir a veure amb el repartiment, que no va estar a l'altura. La soprano, Fanny Salvini Donatelli, no va convèncer i el baríton, Felice Baresi, tampoc hi va ajudar. Però el fiasco de l'estrena de Venècia hi va influir també que al públic no li va agradar veure reflectit dalt de l'escenari. I és que l'obra retrata la hipocresia d'una societat que utilitza una dona, Violeta, una prostituta de luxe, com a objecte i després no li permet assimilar els valors de la societat, la del París burgès del segle XVIII. Una època en què ser una cortesana elegant, una cucot, volia dir tenir amants, que eren, a la vegada, mecenes estables. Una obra que posa l'accent en la generositat de Violeta, la cortesana protagonista que ho dona tot per amor a l'Alfredo, el seu estimat, i va perdent primer la independència, després el luxe i, finalment, la vida, perquè està malalta, de tuberculosi. Però el fracàs de l'estrena de 1853 a La Fenice de Venècia no va impedir que La Traviata passés a ser de seguida una de les òperes predilectes del públic, amb una fama que ha arribat fins als nostres dies. Estem a punt de sentir el tercer i últim acte de La Traviata. De nou a París, el luxe, les festes i el vellut vermell canvien ara per la tristesa i pobresa amb què malviu, sola i greument malalta, Violeta. El doctor Grenville la visita. En privat, fa saber a la seva criada Anita que a Violeta li queden poques hores de vida. Violeta llegeix la carta que li ha enviat Germont pare, en la qual li diu que Alfredo sap la veritat sobre el sacrifici que ha fet i per això tornarà aviat per demanar-li perdó. Al carrer s'hi celebra el carnaval. Enmig de la disbauxa, arriba Alfredo i demana perdó. Tots dos imaginen començar una nova vida junts, lluny del passat. Arriba també Germont pare, penedit per la seva actitud cap a Violeta. Durant un instant sembla que l'esperança reneix, però és només un miratge. Violeta sap que morirà. I en efecte, la jove acabarà caient morta davant del seu amant i dels que l'acompanyen, el pare d'Alfredo, el doctor i la seva criada, que estan desolats. El punt culminant d'aquest acte és l'ària de Violeta, Addio al passato, un bell passatge de gran puresa de línia on la jove enyora el temps passat i el seu amor i demana a Déu que aculli la vida d'aquesta traviata, aquesta extraviada. És l'única vegada que es pronuncia a l'òpera la paraula que li dona títol. Quan arriba Alfredo, tots dos canten un duo suau, ple d'optimisme, mentre planegen marxar de París, Parigi o cara. Aquí Verdi demostra haver assumit completament els paradigmes de l'òpera romàntica. Violeta no pot mantenir la seva esperança i critica la injustícia que és morir tan jove, i més ara, quan la felicitat finalment ha tornat. Després de l'arribada de Germont, la música s'alenteix. L'orquestra toca com si interpretés una marxa fúnebre mentre Violeta dona a Alfredo el seu retrat perquè la recordi. Llavors, torna el tema de la mort d'Alfredo, que se sentirà per última vegada mentre Violeta es meravella que el seu dolor desaparegui i que la seva força hagi renascut. Ella canta d'alegria abans de caure morta. En aquest últim acte sentirem, per ordre d'aparició, Montserrat Seró, soprano, com a Violeta, Laura Obrador, soprano, en el personatge de Nina,

Jordi Serrano Jové, baix baríton, és el doctor Grenville. Andrés Sánchez Juglà, tenor, en el rol d'Alfredo. I Àngel Òdena, baríton, com a Germón, el pare d'Alfredo. El mestre Daniel Gil de Tejada dirigeix l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que ja està a punt per marcar l'entrada del tercer acte de la Traviata, que arrenca amb un preludi. En recorda el del primer acte, en la seva delicadesa, un fil de so a les cordes que suggereix l'extrema fragilitat en què es troba Violeta, ja molt malalta de tuberculosi. Aleshores, s'introdueix una nova melodia que suggereix que la seva ànima puja al cel. Aquí teniu el tercer i últim acte de la Traviata, de Verdi.

Violeta s'ha alegrat d'un sobtat rebrot dins del seu cos abans de caure morta davant del seu estimat Alfredo, que està aclaparat pel dolor. Hem sentit La Traviata, el títol arxiconegut de Giuseppe Verdi amb les

0: veus de la soprano Montserrat Seró i el tenor Andrés Sánchez Juglà, acompanyats per la Simfònica del Vallès, en l'exitosa producció que ha programat la Fundació Òpera Catalunya per una dotzena de ciutats del país. Els primers a sortir a saludar al públic que omplia el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès, on vam enregistrar la funció que us hem ofert, van ser els dos ballarins que han participat a l'inici del segon acte a la festa de temàtica espanyola que organitza Flora, l'amiga de Violeta. I just després van aparèixer els membres del cor Amics de l'Òpera de Sabadell. El cor que va oferir una excel·lent actuació, tant a nivell vocal com a escena. I és que en aquest títol, La Traviata, la participació del cor en les seves dues llargues escenes el converteix en un personatge més. Els cantaires del cor es van retirar i van començar a sortir els solistes que havien interpretat la llarga llista de rols secundaris. El baix baríton Lluís Marquès, com el marquès d'Aubigny, el baríton Alejandro Cheret ha interpretat el baró Dufol i el baix baríton Jordi Serrano Jové com a doctor Grenville en gran qualitat vocal. La mezzosoprano Tamara Abrao en el paper de Flora amb bons recursos. I Laura Obradors, que va oferir una elegantíssima Anina. I a partir d'aquí ja van començar a desfilar els papers principals, començant per Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, manipulador en el segon acte i entendridor en el tercer. L'ha defensat el veterà baríton Àngel Òdena, amb una gran projecció i un fraseig molt ben matisat. I els últims cantants a sortir, el tenor cubà Andrés Sánchez Juglà, amb un timbre viril, potser amb una manca de matisos. I la més aplaudida, la soprano lleidatana Montserrat Seró, que debutava en aquestes funcions en el rol titular de Violeta, fet que representa una fita en la seva prometedora carrera. Va resoldre amb intel·ligència i eficàcia el desafiament vocal que presenta el seu paper, un dels més icònics de l'òpera, que exigeix ser una soprano lleugera al primer acte, lírica al segon i dramàtica al tercer. Des del fossat els ha acompanyat l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel mestre Daniel Gil de Tejada, lluïda i amb moments brillants, amb una secció de cordes en estat de gràcia. Teniu l'oportunitat per veure aquesta Traviata encara en directe d'aquí un mes al Palau de la Música Catalana, el cap de setmana del 4 i 5 de juliol, moment en el qual la Fundació Òpera Catalunya tancarà la temporada. I ja té confeccionada la pròxima, atenció, amb aquests quatre títols: L'Elisir d'Amore, el díptic Cavalleria Rusticana i Pallacci, la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra, i tancarà amb Aïda, el mateix títol amb el qual el Liceu obrirà la temporada. Això serà la pròxima temporada. De moment, si voleu recuperar l'audició completa d'aquesta partitura sensacional que és la Traviata, ho podeu fer a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Dissabte que ve us portarem una de les obres mestres del repertori romàntic francès. És La Damnació de Faust, La Condemnació de Faust, d'Héctor Berlioz, des de Praga. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut.

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Catalunya Música.

Ara ens acompanya la que és, sens dubte, l'obra més coneguda de George Gershwin, la Rhapsody in Blue. Avui, però, la sentirem en una versió per dos pianos i orquestra, interpretada per les pianistes Katia i Maria Labeck i l'orquestra de Cleveland, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Acabem de sentir la versió per dos pianos i orquestra de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, tal com l'interpretaven les pianistes Katia i Maria Labeck amb l'orquestra de Cleveland dirigida per Ricardo Chailly.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Per continuar, us convidem a sentir els tres salms opus 78 de Félix Mendelssohn en la versió dels membres del cor de cambra Centus dirigits per Laurence Equilby.

0: Els membres del cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby, ens han interpretat aquests tres salms, opus 78, de Félix Mendelssohn.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara ens acompanya la pavana Semper Dowland, Semper Dolens, de John Dowland, que ens interpreten José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, tiorba.

Continua, ens acompanyarà la sonata per clarinet i piano opus 120 número 2 de Johannes Brahms, que ens interpreten Josep Fuster, clarinet, i la pianista Isabel Hernández.

0: Acabem de sentir la sonata per clarinet i piano opus 120 número 2 de Johannes Brahms, interpretada per Josep Fuster, clarinet, i la pianista Isabel Hernández.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

És el moment de sentir la rapsòdia concert per viola i orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinů en la versió de Nobuko Imai, viola, i l'orquestra simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest.

Hem sentit la Rapsòdia Concert per Viola i Orquestra número de catàleg 337 de Bohuslav Martinu, interpretada per Nobuko Imai, viola, i l'Orquestra Simfònica de Malmö, 3

0: escrita per James de Priest.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morlo. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Com a cluenda de la setmana dedicada a reverenciar el llegat de Miles Davis a través de la seva música, avui un concert des de Melbourne gravat el 2 de maig del 1988. Miles havia incorporat l'any abans a la seva banda nous músics, el saxofonista Kenny Garrett, el teclista Adam Holzman, el baixista Joseph McCready Foley i el bateria Ricky Wellman. S'hi mantenia com a puntal Bob Irving des dels teclats i programacions i també s'incorporaven en aquest concert Benny Ritvald a la guitarra baixa i la percussionista Marilyn Mazur, una de les poquíssimes dones que Miles va convidar a les seves formacions. Amb aquests músics, el so de la banda de Miles tornava a evolucionar ara cap a un refinament i sofisticació propis de les produccions del pop. No en va, Miles va ser un gran admirador d'una de les icones de l'època, de Prince. Així que l'expressió íntima, emocionant fins i tot, i el lirisme del pop entren al so d'aquesta última etapa de Miles Davis. Perquè la banda que sentirem avui és l'última que va acompanyar Davis entre el 1988 i el 91, que és l'any de la seva mort. Davis va fer una llarga gira internacional l'any 88, una gira que el va portar fins a Austràlia per tocar a Brisbane, a Sydney i a Melbourne, que és la ciutat on l'ABC, la corporació de radiotelevisió australiana, va fer la gravació que sentirem aquesta nit. Era al Centre d'Arts de la ciutat el 2 de maig del 88 i l'ABC l'ha recuperat dels seus arxius per compartir-la en aquesta festa d'aniversari de Miles Davis que ha organitzat la Unió Europea de Radiodifusió.

Afegint-se a les celebracions del centenari Miles de la Unió Europea de Radiodifusió, l'ABC australiana ha compartit amb nosaltres aquesta gravació. Des del Humphrey Hall, al Centre d'Arts de Melbourne, aquí teniu Miles Davis, Kenny Garrett, Bob Irving, Adam Holzman, Joseph McCready Foley, Benny Ridble, Marilyn Mazur i Ricky Wellman. Comença el concert.

Des del Centre d'Arts de Melbourne, avui concert de Miles Davis i la coneguda com a Late Band, un concert gravat el maig del 1988 per la radiotelevisió australiana. Aquest tema del catàleg de Miles Davis era el New Blues, que han enllaçat amb Intruder, un altre dels originals del trompetista. Seguim sentint aquest concert.

Perfect Way. Miles Davis prenia prestada una cançó de la banda post-punk britànica Screedipolity per incorporar-la al so de la banda que estem sentint avui en directe des de Melbourne, aquest octet amb el qual Miles girava el 1988.

El baixista Joseph McCready Foley aportava a la banda de Miles Davis aquest tema que sonava Me and You. Amb els seus solos i riffs repetitius, Foley és, com estem sentint avui en aquest concert, un dels elements distintius d'aquesta última banda de Miles Davis. Els estem sentint en directe des de Melbourne en aquesta gravació del maig del 1988.

Tema prestat d'una banda de pop-rock de la dècada dels 80, la californiana Toto, aquest Human Nature que Miles Davis incorporava al repertori de la seva banda. Miles Davis, que estem sentint avui amb Kenny Garrett als saxos, els teclistes Bob Irving i Adam Holzman, els baixistes Fully i Benny Ridvett, Marilyn Madura a la percussió i Ricky Wellman a la bateria.

0: Vieni.
1: Wrinkle, cançó escrita per Miles Davis i els productors musicals del seu entorn, Randy Hall, Wayne Lindsley i Zane Gills. Un dels temes de l'última etapa de la carrera de Miles, aquest que formava part del repertori de la gira del 1988, que els va portar fins a Melbourne, que és des d'on avui els estem sentint en directe.

Tutu, aquest tema del baixista Marcus Miller és el que posava nom a l'àlbum que Miles Davis va publicar el 1986. Marcus Miller va alternar el seu paper de baixista amb el de compositor, productor musical i arranjador de les bandes de Miles des de principis dels anys 80 i va ser un dels elements clau en la creació del so que estem sentint avui en directe des de Melbourne.

Doncs havíem tornat a la música de Marcus Miller amb Splash, un altre dels temes de l'àlbum Tutu, estrenat per Miles Davis el 1986. També en aquest treball, a Tutu, hi estrenava la seva versió de Time After Time, aquesta cançó de l'estrella del pop Cyndi Lauper.

Heavy Metal, aquest és el tema que sonava, una altra de les composicions que Miles Davis estrenava a la gira del 1988 que el portava, com estem sentint avui, fins a Melbourne. Un tema que va retratar a l'àlbum Amandla i que ens transporta l'essència africana de la seva música. Amandla vol dir poder en les llengües del sud del continent africà. Tornem a la música de la banda californiana Toto, perquè aquest concert de Miles Davis segueix amb un dels temes originals d'aquesta formació de Steve Lukather, David Page i Jeff Porcaro, Don't Stop Me Now.

El compositor i teclista Neil Larsen, que havia treballat uns mesos a la banda de Miles Davis el 1985, va escriure el tema Carnival, que Miles convertia en el Carnival Time, aquesta llarga composició que ha tocat amb la banda que estem sentint avui en directe des de Melbourne, concert del maig del 1988.

Marcus Miller, compositor de Thomas, un altre dels nous temes que Miles Davis incorporava al repertori de la seva banda en aquesta gira de l'any 88. Amb el públic australià embogit amb aquesta versió que n'acaben de fer Miles Davis, que està presentant els músics de la banda pel nom de pila. Kenny Garrett, al saxo alt i flauta, Bob Irving, als teclats, Adam Holzman, també als teclats, Joseph McCready Foley, al baix piccolo, Benny Ritveld, a la guitarra baixa, Marilyn Mazura, a les percussions, i Ricky Wellman, a la bateria. I sembla que, tot i que porten més de 2 hores a l'escenari, Miles Davis vol tocar encara una mica més de música per obsequiar al públic australià.

So they come back, we'll play another number. Fellas. What?

Portia, una altra de les contribucions de Marcus Miller al repertori de la banda de Miles Davis per tancar el concert. Miller va ser arranjador, productor musical, podríem dir que el director musical de la banda que va acompanyar Miles Davis en aquesta última etapa de la seva carrera. I també l'arquitecte sonor de la que acabaria sent l'última transformació de Miles Davis. L'últim gir amb aquesta banda que va simplificar les harmonies i que va integrar grups repetitius amb un funk modern, impulsat per les línies del baix que avui tocaven a quatre mans Joseph McCready Foley i Benny Ritald. Si teniu ganes d'aprofundir més en aquesta col·laboració de Marcus Miller amb Miles Davis, podeu buscar els àlbums que van gravar plegats. We Want Miles, Star People, Tutu, Music from Siesta i Amandla. El concert que hem sentit avui el va gravar la ràdio australiana al Hammer Hall del Centre d'Arts de Melbourne el 2 de maig del 1988. I l'hem rebut aquí a Catalunya Música a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Miles Davis, que us hem proposat aquesta setmana al costat de les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió, que han recuperat dels seus arxius gravacions inèdites que hem tingut el luxe de sentir amb tots vosaltres. Si us heu perdut alguna de les sessions i la voleu recuperar, les trobareu totes penjades al nostre web, al web del Via Jazz Concert. Voldria agrair la ràdio belga, la finlandesa, la sèrbia i l'australiana aquesta col·laboració i també agrair en Josep Aymí la seva cura a l'hora d'editar els àudios i fer dels muntatges de totes aquestes sessions. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Tot seguit, l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Riccardo Chailly, ens interpreta la cinquena simfonia en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven.